0: Hem escoltat una cançó de Mosh, del seu disc del 2008, Els Dos Sols.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Com és que vaig proposar en Esperança que ens trobéssim avui aquí? I ho he explicat un poc, però ara ho tornaré a explicar i així queda gravat. Perquè, a diferència d'altres pobles, nosaltres, el que hem fet a Ferreries, que m'ha semblat molt polit i molt productiu en el sentit de que cada persona ha pogut xerrar i les entrevistes que encara no han sortit totes, que aniran sortint setmana a setmana, tothom ha pogut explicar un poc la seva experiència, el que va fer, a què es va dedicar, i a diferència d'altres pobles, el que fèiem era juntar per temes, no? Tothom que xerrava del camp es posàvem dins una mateixa càpsula i tothom que xerrava d'un ofici el posaven dins una mateixa càpsula i senties tothom que xerrava d'aquell ofici. I ara han començat a fer migjorn també, no? Que també tindrà aquest format, que xerrarem amb les persones que creguem que tenen ganes i volen aportar un poc la seva memòria, i després també farem una trobada. I això va ser una cosa que va sortir, la idea de migjorn, que no farem tanta gent, perquè és un poble més petit, perquè al final el que volem és explicar un poc el poble com era, no? com el vivia la gent, com va créixer el poble i les experiències personals de persones de diferents àmbits que al final van fer el poble i el poble, pues, la gent pues, fa la societat i, bueno, i progressant, no? De qualque manera, i cada un aporta el seu granet. I aquí vaig pensar que també seria molt interessant que la gent que ja, sobretot que ja havia fet l'entrevista, que ja havia passat un temps i que ja s'havia sentit per la ràdio i els que no havien sentit l'altre, que expliquessin de primera mà l'experiència d'explicar aquestes memòries i que sobretot expliquessin també què és el que l'altra gent els hi ha dit quan els ha sentit, no? L'altre dia, xerrant amb un altre projecte que estem fent, que és sobre una ràdio municipal que hi va haver a Mercadal fa molt de temps, però s'ha vingut en Goyo i m'ha donat una cinta, una persona que té 50 i pico d'anys, que té una filla de 16 o 17, no sé què, diu, i no m'ho havies explicat, que havies fet ràdio quan eres jove. I estem xerrant de persones de 50 i pico d'anys amb els fills, tenen 16, 17, una cosa així. I això que vols que te digui, no? I no, havia anat a caure, o sigui, coses del passat que no havia anat a caure. I també és un poc el que també us pot passar o no, però també pot passar de gent que us escolta i quan us escolta, i jo aquella època, quan va passar això, jo també hi era, o jo aquella època també hi anava allà, o te'n recordes que hi havia aquella altra botiga i que o va passar aquesta anècdota, no? Un poc el que fa és recordar, és que no recorda un, també fa recordar els altres. I això és la gràcia d'aquest programa, no? De que la perspectiva que xerràvem, no? És de Cas 14. Jo vaig xerrar amb un de Cas 14, però i els altres com ho van veure en allò, no? O quan s'escolten i el que va dir germà o el que va dir la germana, i com ho escoltes en això, com ho vius, no? Tot això que passa en el teu voltant. I un poc era tenir una conversa informal, sense pressió, no té per què xerrar a tothom, ni una conversa informal xerrant d'aquest retorn, no? De que ha suposat que qualcú t'hagi escoltat o que t'hagi comentat o hagis recordat coses a partir del que els altres diuen. És un exercici lliure, voluntari, a partir d'aquesta experiència d'explicar coses de s'infància o coses de quan eres jove. Vull dir que ningú et senti obligat ni a xerrar ni això, però bueno, jo trobo que pot ser interessant començar per l'experiència. Tu has sentit l'entrevista en Joan? No l'has sentida? No. Idò, bé, en Joan va explicar, per exemple, en Joan va explicar la seva vida des de petit, des de que pràcticament tenia memòria, i me va dir que ell se'n va anar llogat molt prest. Tu quina relació vas tenir, per exemple, o com te trobaves amb en Joan quan eres quan
4: home, eres jo petit? T'ho diria molt clar, jo en els germans majors pràcticament no els veia. Estan llogats, fan tota la setmana fora. Vull dir que una relació així no la podíem tenir. O sigui, ells estan llogats en el lloc, doncs anaven els diumenges, els dilluns se n'anaven, no tornaven fins... Jo una relació no la he tingut, no, a casa nostra a dinar eren pocs. Nosaltres eren pocs a dinar a casa nostra, perquè tots els altres eren fora. Fins a en Claudio, que és qui... Jo tinc un germà meu, un germà un poc més amunt que jo, l'altre, que fins allà van anar tots jugats. 8, 9, 10 anys, anaven tots fora.
5: En Toni tenia 8 anys i va estar llogat a casa tia Teresa. Estava a Sant Àgueda. I estava llogat per sabates i,
4: lo que,
5: i menjar. No guanyava res.
4: I la sort de xerra d'en Toni, el major germà, li deien el mestret,
5: sí,
4: perquè anava a escola, tenia un cap molt, molt, molt,
5: molt
4: bo. I quan mon pare li va dir en el mestre que el llevava d'escola, el mestre li deia, però no ho llevis, que... I mon pare va dir, que li dones menjar i a barques d'un aquest?
5: I el mestre va acotar el cap i no va dir res.
4: És que llavors anava així. Imagina't, a Canals en 14, vull dir... De...
5: Les germanes, les filles que venien darrere en Toni, soldaven de bisuteria. Mm-hmm. Van estar llogades a Cana... A casa, la tia de Naixisca, va estar llogada a Can Caragol. A Cana Matilde va estar llogada. La nina també va estar llogada a un lloc. El que aquella no hi anava, no hi feia tota la setmana, hi feia estones.
4: I jo de coses d'aquestes ni me'n record.
5: Jo sí, perquè en Toni m'ho explicava.
4: Primer que una relació així entre germans no la teníem.
5: En Joan sé que va estar a les Fonts Redones del Migjorn.
4: També. I en Àngel a Sant Carles.
5: I en Àngel a Sant Carles.
4: En Pancràcio, Sant Pons i... Els Caravallons de Ciutadella,
5: sí,
4: inclús,
5: sí,
4: en
5: sí.
4: Clàudio de Terra Roja.
5: També.
4: I en Clàudio ja tenia 10 o 11 anys, també, en Clàudio.
5: I en Àngel va estar llogat sempre per Ciutadella i es va casar a Ciutadella.
4: La relació de germans, així, no...
5: Sempre ens han de trobar tots els germans, de fer un dinar de tots els germans. No l'han fet mai.
4: O quasi mai.
5: Mai, més que quan va fer els anys sa Vianina, en va fer 90.
4: Quan es casava un, això sí,
5: m'ho juntàvem, o quan hi ha un mort.
4: O també.
5: I encara, tots no, però bueno.
3: I bueno, no una època complicada per una família també tan grossa, no?
4: Era molt, molt, molt complicat.
5: Jo el fill meu, tenc un fill que és mort, i va pintar els quadres que...
4: Sí.
5: Que és de sabre,
4: sabre genealògic de la família nostra.
5: De la família.
4: Sí,
5: en el 91, primer... antes de morir-se, en el 91.
4: 14 branques, que són 14 fills, se soca amb un pare i ma mare, 14 branques, amb els... i llavors també els descendents seus, sa dona, més...
5: Som-ho i
4: més
5: els fills.
4: Que hi havia en aquell moment.
5: Sí, sí.
4: Sí, és preciós.
5: I quan va morir son pare i sa mare, ni volia que volien el retrato pintat, el quadre pintat, i en Claudio va dir que el quadre ha d'anar cap a en Toni, perquè és que el va pintar va Sant Manuel.
4: Clar.
5: Que era un fill meu.
4: Un fill seu.
5: I tinc el quadre jo a casa nostra penjat.
4: O sigui, tots tenim una còpia,
5: sí,
4: evidentment. Però bueno, sí.
5: Nosaltres tots d'una van tenir una còpia petita. Teníem una còpia petita, una foto. I després, quan va morir els pares d'ell, me van dur els quatre que nostres.
4: I allà en aquell temps demanaves, no, a tu te vam trobar, en Alfonso germà, que va néixer l'any 56, dins mes de febrer, en tota sa neu que va fer, en el germà meu van trobar d'altres terrat,
6: en sa neu.
4: En neu. Això, me van trobar dins una menjadora
5: de escutxeries
4: de Cana Fonoa. I anar passant així.
6: Cana Fonoa,
4: i quan va néixer sa petita, sa germana meva, jo tenia 8 anys, sé que a mitjan cap vespre un paio i mamà mos van treure de casa nostra, no? Mos van dir, anau a jugar. Cosa rara, que mos enviessin a jugar en aquella hora. I davant hi havia el torrent aquell, davant casa nostra. I es cap d'una estona se mor, veniu, que han tingut una fiat, l'altra germana. Dic, qui va? I sa comare em diu, sí, l'hem trobada dins el torrent. Dic, no. Jo hi he fet tot el cap vespre dins el torrent i no vaig veure cap de fiat.
5: És que després ens fan creure de tot.
4: Bueno, clar.
5: Ja tinc una tia Isabel. Sí,
4: això també anava així.
5: Ja la tia Isabel, un dia vam anar a missa major, diumenges. I quan vaig sortir de missa, la tia Pilar diu, la casa de Isabel han tingut una nena. I jo vaig fer cap allà, vaig fer per avall, dic, i com ho has fet? Li faig jo. I ell, na Guida, sa comare, la tia Guida, mos deia, és que jo he anat en el torrent de Sant Granot, i he vist un bulto, amb l'aigua que m'ha plogut molt de nit, he vist un bulto, l'he agafat i he pensat, mira, ni Isabel i en Tomeu de sobre bé volen una fiat, i doi, és ignorant, i ja està.
3: Així era bo d'aclarida, eh?
6: Sí, eren molt innocents, llavors. I mos embatumaven de la manera que volien.
3: Què te deien a tu?
6: Jo que sé, però que podien enganats a l'hort de la manera que volien, perquè quan es diran quan se vol mentida i se la creen. I avui en dia me penso que ja no és així.
3: Ja és més difícil.
7: A veure... Nosaltres som 11 i hem estat en el lloc. Jo, tot aquest, els nostres diumenges sempre mos trobaven. Vam fer fins als 14, jo tenia 14 anys, i els germans sí que després, ja van, quan van sortir del lloc, van estar llogats i els diumenges per sempre mos trobàvem, sempre mos han trobat, vull dir, els diumenges mos trobàvem sempre i anàvem tothom junt i això de dir mos que mos havien trobat per aquí o per allà no ho he sentit mai, vull dir, sempre, no sé, mos han tractat més, no sé.
4: A casa nostra anava així.
7: No, jo, mai mos han dit o l'han trobat aquí o l'han trobat allà. No.
3: Era per no explicar com es havia fet.
6: Sí.
3: No era mala intenció, era per no explicar com es havia fet.
7: No, però bueno.
6: Que tothom era molt, tots eren molt innocents. De qualque manera mos ho vint dir.
3: Bueno, després s'enteraven, no havia sortit. Després s'enteraven. A quin lloc vau estar?
7: I mos diuen Calòrits.
3: Ha trecat el micro?
7: A Calòrits. Els homes estan allà de Calòrits, que és de Mercadal.
3: Sí.
7: I mon pare està escrit a Mercadal. Va néixer a Calòrits perquè llavors naixien en el lloc. Bueno, estaven en el lloc. Nosaltres, llavors, l'avis quan van sortir i va quedar mon pare. I nosaltres hi vam fer 14 anys. Llavors, vull dir que jo hi vaig anar quan ja tenia un mes i vaig sortir quan tenia 14 anys. I bueno, vull dir que no...
3: I a Calòrits...
7: Coneixia Mercadal. Sí. Però, i mira, hem volgut el camí d'en Ken, que estava obert, sí, sí. Nosaltres sempre hem passat per allà, per Santa Rita, que et dic jo, que diuen que no em deixen passar, sempre hem passat per allà, i els l'avi ja hi passaven.
3: Vosaltres de Calòrits veniu a Ferreries?
7: Ferreries, nosaltres teníem la posada de Ferreries. No, a Mercadal no hi vam anar, hi anàvem, però si havíem d'anar a comparar o això, però vull dir que de posada estàvem a Ferreries, i els l'avi també estaven a Ferreries.
3: I recordes d'anar pel camí d'en Ken?
7: Veníem amb un asa, veníem a escola amb un asa, que eren tres o quatre per damunt de l'asa. I bé, jo en els 5 anys ja vaig començar a escola en els 5 anys i vaig estar un parell d'anys a Casàbia, fes la setmana allà. Però llavors, després anaven al lloc i anàvem i veníem amb l'asa.
3: I fins quan hi vau ser a Calòrits?
7: Fins en el 14, doncs en el 64, no? Que vaig néixer el 50, fins en el 64 van sortir.
3: I el camí sempre l'has trobat
7: obert? Sí, sempre
3: va estar,
7: sí.
3: Que algú recorda quan es va tancar el camí aquest o no?
7: I després, però... Que...
6: Estava obert. Jo me'n recordo, en la bicicleta, jo vaig anar moltes vegades a cercar els 4 anys de Calòbic.
7: Els 4 anys venia molta gent a cercar els 4 anys.
6: Per això, I el camí estava obert. Hi havia unes barreres, però passaves, sí, tancaves la barrera i no te donen res si passaves. Sí. Vull dir, sembla que avui que no pots passar.
7: Hi havia dragoners també dins, per dins la marina,
8: Que jo vaig anar una temporada per Santa Rita i el senyor de que el camí li van baratar quan van fer la carretera nova, quan van fer la costa del Desmunte, que passava dins Santa Rita, li van demanar per baratar amb els que tenia aquell. I per tant, ara jo no sé si té papers o no té papers, aquí està, ell deia que sí, però
7: és probable
8: que aquell temps també hi hagués això, que tot ho feien de paraula. I li van dir, nosaltres que farem el terreno d'aquí i te donarem aquell camí, perquè no hi passaran. I llavors es va tancar. Ara, en canvi, el camí de Vinimoti jo ho puc també certificar. Jo del lot van anar, quan van anar amb mon pare a Vinimoti, nosaltres anàvem de Vinimoti, veníem a Ferreries els diumenges i veníem pel camí d'en també. Veníem per allà, i passàvem per allà on van tancar, havia estat obert tota la vida allò. I era una carretera, com el que és el tros que hi ha ara de la Marcona fins allà on van posar la paret, que era un carreró, i encara si hi passau, veureu la paret que està quasi tot posada. Vull dir, que són coses que...
7: Jo no fa molt d'anys que hi he passat, sí, en cotxe i vaig passar.
8: Vinimoti és de molt, molt pocs anys, perquè jo a Vinimoti he anat moltes vegades a cercar esclat de sangs i quan nosaltres érem ja aquí anàvem a cercar esclat de sangs no havien tancat mai.
7: Sí, no.
8: Han tancat ara els darrers anys.
7: De quan hi vine a Magdalena i en Sebastià estava obert, perquè jo hi he passat en cotxe per allà.
8: Vull dir que és molt clar, és una cosa que és molt clar.
7: Els camins llavors estava tot obert.
8: Camins...
7: I ha estat a partir de quants, però...
3: Sí, bueno, el camí d'en Ken té aquesta característica, té tarossos, no?
7: Que... tarossos que sí que estan, des que van fer carretera. Suposo que sí, però normalment estaven...
9: Jo vaig estar llogat a Sant Mercè i sempre hi havia 5 missatges a Macadal. I sempre tots anys en tenien un d'edat, es va, per llaurar amb els bous. I també comptava això per venir suors i això quan van fer, que havien baratat el camí, el nou, és a dir, que el camí que passaven, que era el que deies tu, era en canvi amb el nou. Perquè jo sentia que de vegades que deien que no, que el camí no era seu. El camí era seu ara. Vull dir que aquell temps que hi havia papers.
8: A Vinícius és probable que pogués ser. També que en de passar per allà, passava per allà. Ara a Vinimoti no. Vinimoti no passava, no passa per allà on passava, no n'han fet cap que pogués ir llevant.
9: No, però vull dir que aquell camí també no sé fins on arriba. Que també...
8: A Vinícius passava ran d'allà. Que anava de bo a Santa Bàrbara.
9: Que els senyors li havien dit, bueno, el govern li havia dit, bueno, teniu aquest i feim canvi. Però bueno, si no hi ha paper, són coses molt, molt mal d'aclarir.
3: Sense paper és mal d'aclarir.
8: Senyor Santa Rita, que li havien fet el canvi. Ara sí, tenia raó.
3: Ho deia o t'ho va dir a tu un dia?
8: Sí, bueno.
3: Va dir.
8: Un fill que anava amb sort, vull dir, rellàvem a vegades, i ell ho de... Ara sí tenia raó, no ho sé.
9: El que passa que és polit, és per passar-hi, com...
8: Ah, això és una altra cosa.
5: Ja me'n recordes que un confermin anava a la pedrera, o no sé què era que hi havia,
10: una cimentera,
5: i anava pel camí d'en Ken. Ah. Jo me'n recordo, i jo hi vaig anar moltes vegades, i ni és com confermin. I anàvem per camí d'en Ken.
3: I això era...
5: A Santa Rita.
3: I però era qualque moment que recordau que hi hagués els dos camins oberts o no? O sigui, és nou i és vell, o quan va venir el nou ja directament van tancar?
11: Sí, és nou, però no, es passava amb el
3: vell. Passava amb el vell.
11: Si havien d'anar a muntar per Mercadal per venir Ferreries...
3: I de tal vegada el senyor aquest se van recordar que li van dir que li canviava en un moment donat. Podria ser.
5: Però ho devien dir a son pare, perquè...
3: Deixa-li, deixa-li, en Antoni.
4: Segons les darreres de sones que hi ha, que aquí inclús et va dir que sí, que camí és totalment públic, en cap moment s'apropiadava a poder demostrar que canvia. Ara hi ha altra cosa, no sé què passa com és, però va dir, es va declarar, el jutge va dir que allò és un camí públic.
11: Però
4: saps, és de Vinimoti, o no? No, no,
5: és de Santa Rita.
4: Santa Rita. De Vinimoti està aclarit. Aquest ja està aclarit. Ara, i llavors va ser quan vam començar amb el tram de Santa Rita, que de Santa Rita també de que havia baratat, havia fet una permuta en aquell temps per fer una carretera nova, però en cap moment això s'ha pogut
3: contrastar
4: o... ni s'agafen pinces. O sigui, inclús el jutge va donar que era un camí públic.
3: Bueno, sí, de fet s'ha d'obrir, però...
4: I llavors també hi havia hagut camins que tens dret de pas, allò s'ha tancat...
7: Sortint altres, hi va anar un de Mercadal, clar, llavors ell anava cap a Mercadal, però... I llavors però també hi va estar, a l'estància, hi estava gent, els de Tonyita, Enrique, i venien a Ferreries.
4: És que no em fa molts anys que ho van tancant allò.
7: Això no, sí, no, vull dir que...
4: Però això que no ve d'aquí, o sigui... I,
7: bueno, sempre havia estat
4: això, zones,
7: sempre havia vist obert, vull dir que no...
4: I les darreres zones...
7: I és que a mi estava fet, vull dir, perquè... Vull dir que
4: es va declarar públic.
7: Els pagesos anàvem i venien per allà dintre ben normal, vull dir que...
9: Bé, jo ara... el que deien dels camins i això, que no hi ha papers ni res, perquè nosaltres tenim un terreny per el camí del Canaló, i un dia anant, un dia no hi ha massa estona, que quan hi ha torrossais, en principi, el torrossai que anava dins la carretera, o així creia l'Ajuntament. Bé, la qüestió és que nosaltres visaven que hi havia torrossais i que no. Fins que van anar dalt l'Ajuntament, ell va fer un vídeo també dels torrossais que hi havia, i la que hi havia m'ho va explicar que allò era del pagès. Això m'ho vull referir, que si no hi ha papers, de memòria, presta i coses fugen. Bé, m'ho va fer creure, bueno, creure, m'ho va dir que això era de la paret era del pagès. És a dir, que si hi havia torrossai una banda i l'altra, tot era del pagès. Vale, i ara, si volíem aixecar torrossais, que sol passàssim en el Consell, que molts aixecaria, fer uns tants i això. Bé, va treure més coses. I és que... me'n vaig un poc de... Els torrossais, es va, clar, els pagès, jo sempre he sentit que la mitgera era meitat a cada banda. Però el tema d'aquí del camí és que l'Ajuntament van fer un acord que ells esquinaria dins la carretera el xicaria l'Ajuntament. I trobant-hi sols veu que s'han volgut l'Ajuntament. No sé si... No sé si m'he explicat perquè a vegades m'amull un poc. Això que... Sí, ara ho aixequen. Ara és l'Ajuntament i això.
3: Vosaltres recordeu és que heu estat al camp o si heu llogat un pis o llogat una casa dins el poble? Recordeu que us féssim mai un contracte?
9: No. No.
3: Firmar un contracte de lloguer o...
11: Bueno, un paper...
3: Què trobau que significava la paraula en aquella època?
9: La paraula... Com ho quedem aquell temps? La paraula anava a missa. Els doblers i tot te deixaven, els mateixos, quan van fer casa, ho van deixar doblers, te deixaven doblers i a segons qui no, que no n'hi deixis, que no te'ls tornarà. Vull dir, si havies donat paraula que te deixava doblers, que tu tal dia o pagués interessos o el que vulgués, era de fiar.
3: I dins el poble...
9: Valia més que el que firmava avui en dia. Un notari.
3: Dins el poble, és que heu tingut botigues, per exemple, o negocis, com...
12: Anava amb una llibreta i apuntava cada setmana.
3: A veure, explica, explica.
7: També van tenir botigues. També van tenir una botigueta d'aquestes i venien i cada setmana bueno, m'ho apuntaven i cada setmana pagaven i quan ho van llevar encara va quedar la llibreta, la llista. I
3: hi va haver amnistia o no hi va haver amnistia?
7: Bueno, però bueno, pena.
3: Això passava molt de pobles de per tot, eh?
13: Jo no el que recordo aquí. És que pagaven en setmanes.
7: I doncs, per això fons...
13: Totes les botigues, en general.
9: Compraves...
13: I no, anaves pagant cada setmana un tant.
7: Teníem una llibreta i apuntàvem aquesta persona, s'han dit això i això, i cada fue teníem el nom de les que venien i ho deixaven apuntat. I llavors, cada setmana, o quan podien...
3: I això és un poc com la paraula, no?
7: Sí.
3: N'hi havia qualcú que deies, ai,

0: A veure...
1: Que anàvem, pagàvem a Can Marc, o bueno, a Spa, i a la botiga, que anà a Dallas. I vist que quan mon pare cobrava la sitja, després anàvem a llevar-ho, i mon mare de, i sempre quedàvem sense doblers. Farem una altra cosa, ara ho pagarem. Es van posar d'acord amb la botiga i van dir, ara anàvem a comprar i ho pagàvem. I en poc van anar llevant el que teníem es deute i així ho van llevar.
2: Sí, jo no volia dir noms, però sí, que no s'anaven a comprar spa i sempre apuntaven. I com cobrava això, anava llevant, però si me'n quedava, anava, clar, com que pas, si anaves a capar cada dia. Vull dir, sé que un dia que a Penedès li va dir a mon pare, escolta, Miquel, això no pot ser, o vens això o demà ja no hi ha pa. I un altre forner es va enterar i li va dir, escolta, Miquel, demà mateix vens a cercar el pa d'aquí, primer paga aquell. Llavors ja m'ha pagat, perquè serà que m'ho pagaràs. Que sa paraula i sa confiança llavors era molt un valor molt, bueno, que era el que es tractava això, la gent confiava en sa gent. I no importava contractes, ni importaven firmes, ni importaven res.
3: I anava
2: tota sa persona? Sí, anaven a apuntar, sí, apuntaven, tenien un llibre, jo de coses d'aquesta me'n record, que tenien llibret i apuntaven i...
0: La majoria eren pocs i benvinguts, no? De qualque manera. Avui en dia, deixar-me fiar un euro a qualque banda o no?
3: Ni tot fies.
4: És que llavors la gent era molt pobra i els botiguers, o Can Marc mateix, jo sé de coses també de Marc, Can Marc és penedec aquest, se fiava més d'un pobre que sabia que si a final de mes només li duia una pesseta, que aquell que potser pagava tot d'una i un dia no pagava, fiava més d'aquell que no d'aquell qui fes ric, i potser ho deixaven de pagar. És a dir, que els pobres si sabia cert, que si aquest sermà només li podia dur una pesseta, dur una pesseta, però sabia que mentre no hagués acabat li duria la pesseta. És que fiava més d'un pobre que de sa paraula, és bo.
0: Hi havia confiança. Hi havia confiança. Molta. Bé, avui hi és d'una altra manera, però també, de certa manera, també hi és. I ara que sou uns quants aquí, segur que heu coincidit en qualque moment, fa molt d'anys, o quan, si heu sentit entrevistes o respostes, és que ja heu sortit, hi ha hagut moments que us han fet pensar coses que us passaven a vosaltres, quan... ja sigui a poble, ja sigui al camp, hi ha gent que ha vingut avui de nou, però vosaltres que heu sentit entrevistes dels altres, heu fet memòria? Us han vingut més coses en el cap? Coses que ha coincidit? O...
5: Jo, que si abans he llegit l'entrevista, m'ha fet recordar molt la infància i la joventut, petzalocs i mestres i tot això. M'ho ha fet viure molt més, no sé, no ho tenia oblidat, però ho he revivigut.
1: Això, nosaltres tenim un fill que viu a Mallorca i que van ratllar de quan eren petits els al·lots. I els hi vam enviar, quan ens vam sentir, van dir, mira, tenim un parell de nens que cada estat ens diuen van, que feu vosaltres? I van dir, ho passarem a la família. I tot d'una ens va telefonar, explica, que està a Mallorca, diu, és que hi ha coses que expliques que quasi no me'n recordava jo. Diu, i es va, bé, que ens hi van fer reviure de quan eren petits també.
0: Clar, les experiències, no? Que si anau a Trabaluja, que si anau a romandre... I els nets ara s'han enterat de lo que feien els pares i els avis, de vegades, no? Que no ho sabien.
4: De l'entrevista que vas fer, jo clar, jo t'ho he...

0: No sé si t'ho he dit avui, que d'aquells moments te venia un poc de sorpresa, però és el que diu ell, en Pedro, que ara, per exemple, que tinc que dir jo, va recordant de coses i són tan importants, però en aquell moment van dir el que mos va sortir i mos va fer recordar moltes coses.
1: Tu te'n rec ara recordo una cosa que vas explicar del camp de futbol.
2: No m'ho facis tornar-la.
1: És molt
2: Sí,
1: bona aquesta
2: digues, digues.
1: anècdota.
2: No, no, jo
1: No,
2: vull
1: vull
2: explicar.
1: saber si, per exemple, ell, que és molt futbolero, per el que li toca, sap si història o
3: No,
1: se'n recorda.
3: segur que no la sap
2: Segur
3: perquè
2: que no ho sap perquè...
3: no ho havia dit mai ell.
4: Jo no ho havia dit, però això ja t'ha passat la vida.
2: Què és que vols que el torni a
1: Bueno, a veure si ell...
4: Però
1: Si ell...
4: Pasqual
1: No ho deu saber.
2: No ho sé, si ho sap ell.
1: No ho sé. Saps com es va gestar? No el van trobar en el torrent del camp de futbol. Saps com...
5: És costat, però.
1: Era costat. Saps com es va gestar el camp de futbol de
5: Ni
1: Ferreries?
5: idea,
1: Com la
5: jo.
1: gent de Ferreries va aconseguir que allò fos un camp de
5: No,
1: futbol?
5: jo no. Jo sé que de petit vaig jugar a futbol i vaig jugar en aquest camp de futbol. O sigui, però no sé.
3: Ell és molt més
1: Bueno,
3: jove
1: us
3: que
1: dois, hi
5: va.
1: ha un quant d'anys de diferència.
2: N'hi ha un quant.
0: El camp de futbol es va matar i era una
1: A
0: tanca.
1: veure, a veure què diu,
0: Una
1: a veure
0: tanca.
1: què diu. Tu has sentit aquesta entrevista que
0: No, no. Però bueno, el camp de futbol era aquí de vora, a Cap Doctor. N'hi havia un de camp de futbol. I quan el van passar aquí, era una tanca.
1: Treballa el micro, Miquel.
0: Qui es cuco mateix, va posar unes barreres perquè el camp de futbol era seu. Bueno, se tanca, és pla, era seu.
1: Qui ho va fer això, el Conco, aquí?
0: El Cuco,
1: El
0: un que
1: Cuco.
0: li dona el Cuco.
2: No, jo vaig.
0: El Cuco i el Merendes. El Cuco i el Merendes.
3: És que el poble ho va viure amb
0: Sí,
3: una
0: sí,
3: emoció.
0: sí.
3: Això molt gros. Gelots cantaven.
0: Digue-ho.
3: I el Merendes va anar a jugar a futbol. I no sé qui
4: es
3: li ha...
0: Sí, no, no.
6: El Cuco i el Menéndez van anar a jugar a futbol. El Cuco feia de porter i el Menéndez li va fer el gol.
0: Xuta li va fer un gol. Jo sí.
6: I va anar molt, molt, molt gros perquè...
0: Jo a vegades ho he comptat,
6: No te'n
0: ho he
6: recordes
0: comptat
6: pels
0: els
6: quadres,
0: nets, en això,
2: ara
0: ell no sap el que. Bé, no sé, jo sóc de les barreres, com que era lot, molt lot, i vivíem al carrer Nou, i anàvem de bo jugat per davant Matadero, i van arribar a veure les barreres aquestes, que és cucuda, i llavors va sortir la cançó aquesta.
1: Tu te'n recordes de cantar la cançó aquesta?
0: Sí.
2: Bé,
0: O que té més anys i
2: jo
0: tal,
2: no ho
0: recordo.
2: havia dit mai. Jo vaig ser un dels quatre que vam anar a robar les barreres. A rebessar. I vam passar un fum per rebessar-les perquè estaven molt fort i els van anar a amagar davall el pati de la bisuteria, que hi havia un caqui molt gros i estava molt tapat d'herba, i vam dur les barreres allà davall i van estar més de mig any de bolors. I nosaltres, jo hi van anar i tres amics meus, no jo tenc que m'estetir, jo m'he destapat jo, però mos van cuidar ben de caure, de dir res, perquè hi havia, veren corregut i cercaven molt i no vam obrir la boca. Sí, hombre. Jo t'ho vaig contar.
3: L'Ajuntament va començar a orinar.
2: Llavors es va començar a orinar i va remenar, va anar per, no sé cap a la federació, la qüestió que van fer venir el president de la Federació Espanyola, va venir ara el nom no sé què, i va venir aquí i li van posar el cas i es va comprometre a comprar el camp i donar-lo al club. I això, i el van obrir i ell va pagar el camp. I el van pagar, li van donar 1 milió de pessetes d'aquell temps.
0: I era prou.
2: No, no, i llavors el club, al cap d'uns anys que hi va tenir el camp i tot això...
7: Era el Zamora.
2: Serà el Zamora.
7: Quan, de la Federació Espanyola.
2: Al cap d'uns anys, llavors, el club va decidir regalar el terreny a l'Ajuntament i comprar la tanca, que hi havia una tanca del costat de Sant Temi, hi havia un nord d'en Sant Temi i un nord d'en... Eren dos que tenien un nord de vora i el camp, i va ser el camp gros. I ara és de l'Ajuntament, i l'Ajuntament la regla. Però vull dir que va acabar bé l'assumpte, però hi va haver molt de remenoll llavors.
0: Sí, jo me'n record que hi va haver... Com que allà a vegades hi havia gent per allà que anava a espiar o no ho sé, jo era el lot i veia que hi havia molt de remenot degut de les barreres i que volia llaurar el camp, no sé si ho va.
2: I doncs les barreres van anar dins sort de la visió.
0: I doncs, això, tot això jo ho vaig viure, però, és que vull dir, el lot.
1: I doncs, a veure si ara que a Ferreries fa 100 anys que no li treguin el camp, ara que has destapat.
2: Bé, ara ja no crec que...
0: Però jo me'n recordo de Haleo, n'hi va haver bastant amb això del camp.
2: Van desaparèixer.
1: I xerrant de Haleos, tu dius fer un bon Sant Bartomeu, si te dius Tomeu. Com els dius a Sant Tomeus, tu?
8: Bueno, a top, eh? Com que hi ha anat? Pots comptar tu? Jo faig fiesta, però els altres també, eh? No.
1: Sempre l'has viscuda de baix?
8: De baix.
1: De baix.
8: No, jo dalt no, però he fet de manobra.
1: Volien ser d'estem aquest perquè Ferreries, poble progressista,
8: sí.
1: Quan va sortir Na Consuelo, per primera vegada al Descavall, us en recordeu?
8: Allà va, bueno, allà va.
1: A veure, que avui no hi és aquí, però com si hi fos. Us en recordeu de què deia la gent? O què pensàveu vosaltres en aquell moment?
8: Jo crec
1: a veure, que... A veure, primer en Tomeu i després...
8: Jo crec que els que eren de aquesta edat, com ella, més o menys, que estàvem a favor d'ella. Que sí, que havia de sortir. N'hi havia qui no, però... Jo sí, ja va ser un cert sortint a la Consuelo. Només has de veure que pels altres pobles ho han fet quasi per tot, no? Menys un puesto.
6: A Consuelo me donava espai més de casa meva. I un dia quan van sortir, els eren casats, quan va sortir, me diu, Samuel, en Joan, me diu, que has vist el Consuelo, quin vot ha fet? Dit des de l'ego, anar a tenir de valor perquè de muntar en cavall no m'hi posaria. I ella ben disfruta. Dit, sí, va disfrutar.
9: Que jo ho vaig trobar tan gros, que se posàs damunt un cavall, perquè jo m'han fet tanta por sempre els cavalls, que jo deia, aquesta dona està loca. Perquè jo me'n recordo una vegada que dins Ferreries, el dia de Sant Bartomeu, vaig davallar, perquè jo estava dalt la carretera, i vaig davallar, no sé per a què. Però la qüestió és que me vaig trobar els cavalls que hi feien el caragol i sé que vaig fer les 2 hores dins una entrada de por que me feien els cavalls. I per això jo ho vaig trobar molt, molt espantós. I ara, qui fa 15 o 16 anys que tinc el fill, encara tinc por. El cavall encara no m'hi sé tracar. I Salot està malè i me diu, mamà, tu que no veus que el cavall ho veu que tu tens por. Si veu que tu tens por, ell te'n farà. Vine aquí i el guantes. Jo dic, fia meu, això no t'ho faré. Però que nostre, el tenim, és que nostre en el cavall, bo, tens una cotxeria. I jo m'encanta veure'ls en els cavalls. I tenir un cavall fiscà teva, les festes de Sant Bartomeu, són però molt diferents de quan no en tens. Jo que ho he viscut, per primera, a les 12 ja van els dos cavalls. Si queda a dormir a teva, a les 6 o 6 i mitja ja estàs d'aixecant a li donar menjar. La gent que ve a veure el vestir i tot el sandàmio que duen, jo que no estic molt polit, ara això sí, el dia que ho capi faré una la. Això també es ve, perquè jo, és vera, sempre tremol, i quan se'n va, me dona una besada i jo les llàgrimes me cauen, vist que m'ha arribat a dir, mamà, ja està bé. No. I és vera, per paga, com que va caure amb el cavall, el vaig tenir a dormir quasi bé 3 mesos, d'una sota del cavall, i jo me va fer molta por, i encara me fa por. Però ell, l'any venidor, ja es va tornar a posar damunt un cavall i no s'ha aturat més. Vull dir, ell no, li va fer por, sí, però el cavall va llenegar i ja va estar. I per això t'he dit jo que jo... I jo tal vegada també. I jo tal vegada també. Però en aquell temps, jo sé que en la neboda de Nanini, en la neboda meva, la filla de Nanini, també, la vaig regar, Juana, que havia escoltat, li vaig dir, Juana, sembla mentida, això no són coses d'anar damunt un cavall d'una dona, se te caurà damunt, que li vaig renyar, i li vaig dir de tot, que això, sa vida no serà prou llarga per jo esborrar de molt. I jo la vaig veure, tan feliç damunt el cavall, que jo passava una panada, pensava, fieta meva, que coratge que tens, però jo no en tinc. Pot dir que això, aquestes paraules que li vaig dir, quan me diu, tia, sortiré per Sant Bartomeu, tu ho trobes? Li vaig fer un desastre. I això, a vegades m'ha costat, perquè me sap greu es veure fer a vegades, però és que ja tenia, li tenia tamon els cavalls, ben bé.
0: Bé, jo ara anant de la caixera, és una cosina meva, i el que sé és que els pares no ho van passar massa bé, perquè tampoc no ho veuen massa clar, això. Però com que ell és molt cavaller, ell, es va la va ensenyar bé i van sortir, però no sé si va sortir les festes de tia. La tia és aquí el més fort. I clar, i el coco també. Vull dir, la gent ho van passar la mar de bé i vam estar molt contents, i això va instal·lar. Però bueno, sempre després d'una alegria hi ha els altres que hi passen.
5: Jo en aquesta època tenia 15 anys, 16, o sigui, que anàvem a tope a les festes i per nosaltres va ser una cosa molt grossa, que mai havíem vist mai una dona amb un cavall i ho vam acceptar, però amb valentia, dic, clar que sí, que ha de ser així. I rompre esquemes i rompre coses, fins i tot avui en dia, en pocs anys, llavors va omplir per tot.
0: Molta
5: jo
0: gent,
5: ho vaig trobar molt positiu que un pas així que dius, escolta, això no s'ha vist mai, han de rompre mòbulos, i te van rompre els mòbulos. Ara, la gent major que opinava, no ho sé, ara nosaltres, encantats tu, que hi hagués una caixera.
10: El que recordes que van venir ciutadellancs a posta per veure pujant a Consuelo d'Altes Cavall i fer la crítica perquè això no era...
0: Ciutadella estan en contra d'això.
11: En general, jo em sembla que tothom està content, en general. Hi devia haver col cuqui, no? Però jo...
5: Tampoc es van manifestar en contra, eh?
11: Em sembla que la gent...
12: Bé, sa mare era una cosina de sa mare i va estar una temporadeta que a nostra sa sogra. I na Malià, sa mare, venia molt a veure-la, eren cosines i xerrava. I un dia va dir que ho havia passat molt, molt malament, que estava empagueït de sortir al carrer, que no volia que li demanassin res de lo que empagueït que estava. I ho va anar a demanar en el senyor Guillem, a veure què trobava, el capellà. Son pare o sa mare, no sé quin dels dos. I aquell li va dir que bono, que no ho trobava tant... Bueno, que no ho trobava tan malament. I bé, però ells, els pares, ho van passar molt malament.
6: Sa mare, estant d'escaleu, va dir a sa sogra que havia estat davant l'imatge de Sant Bartomeu a resar tot el temps d'escaleu, de lo malament que ho passava. Diu, aquell dia diu, ni van dinar ni van fer res, però jo estava davant Sant Bartomeu, que la guardàs en el Consuelo.
1: Ja anem acabant, perquè jo troc que ara aquí començaríem i no acabaríem, hem d'acabar de qualque manera. Ja duim més de 3/4 d'hora. I si qualcú ara, amb això que han xerrat, vol recordar coses, explicar, fem una ronda i acabaríem. Si qualcú ara que li han vingut records o dius, mira, ara diria això, o cantaria una cançó. o explicaria, o faria una glosa. O podem cantar una cançó tots junts, també. Quina cançó era la que us ensenyaven?

0: Moltes gràcies i espero que escolteu i us compartiu els capítols d'uns amb els altres i si voleu quedar i seguir xerrant de què passava a Ferreries i com treien barreres o...
1: Va, va, va, a veure si encara el tancaran, va.
0: No has acabat? Vols treure una altra gran fita de Ferreries?
2: Me va sortir, recordant aquell temps, me va sortir una anècdota que van tenir quan estàvem pels alocs. Allà...
3: Va ser un fic i t'ho va dir.
2: Sí, m'ho va dir, no ho has contat.
0: La memòria és col·lectiva.
2: Ah? No, ja, no ho has contat. Bé,
0: Digues.
2: Quan fèiem feina pels alocs, anàvem a passar a vorera quan hi havia molt de mar i trobàvem barrils d'aigua, barrils d'oli i qualcun era ple d'aigua, llavors, o el que sigui.
1: O d'enclità.
2: Llavors també van trobar una partida de fars de suro, van trobar moltes coses. I van sortir com, com unes botelles, eren les botelles que ara són de Botano, però no eren les mateixes botelles, tenien un pitxeu i tot això. I van sortir les botelles, aquestes van sortir tres allà, me sembla, el primer dia. I no sabíem què era, ens pensàvem que era oli o que era cosa. I m'ho vam endur i quan vam anar de vora pels alocs, allà on fèiem feina, va venir l'amo i diu, però a son de sabre que hi ha aquí dins. I què vols que hi hagi? I això no ho podríem obrir de cap de les maneres. I la qüestió que aquell home diu, espera, veuràs, va agafar la xada i allà fa el micro, fa com una xeta i com un bitxo d'aquest món. La qüestió que agafa la xada i va-bam en el pinxeu aquell. I quan va plou, allò va llevar i comença a fer la botella. I comença el sapols. I havia servit gent que mos van manar i mos van amagar de Déu una paret. I allò, fins que va estar buit, va mullar la botella. No sabíem què era, perquè no havíem vist mai una botella de Botano. Llavors, pel lloc... Llavors, les botelles pels llocs aquells, a Vinilofà, a Sant Amità, tots els llocs van tenir botelles de Botano des que sortien per allà. I en el puxolet que li posaven un d'allò de carbono, una punta de carbono, i ho havien saludat i tenien llum per buit. Però la primera que van trobar va... Però va estar una bona estona.
0: I el Botano va arribar per mar.
2: No, fins que n'hi va haver.
0: Va arribar per la mar.
1: Petzalocs arribaven. Petzalocs.
2: Això, la mar, llavors es deixava molta cosa.
1: Sobretot a la banda tramuntana, d'aquí on sortien.
2: Sempre hi havia coses per la mar. Sempre. Barcos, que llavors no hi havia temps. Temps no, ningú sabia el temps que feia, els barcos partien i trobaven la mar i...
4: I això que contara va ser molt famós amb això per anar a passar a vorera. Quan hi havia un manegot, sobretot en el nord, que la costa nord era bastant perillosa, hi havia molt de barcos que s'enfonsaven o perdien-se la càrrega, també hi havia això d'anar a passar a vorera. La gent anava a passar a vorera per el que trobava a la mà.
0: Residoc, acabem amb l'anècdota aquesta del Botano, de com va arribar el Botano a Ferreries. Moltes gràcies i fins a pròxima.
5: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
6: A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

0: prisa, prisa que tancar serà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tinc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabà.

veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí, mentre em causa

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Saps, tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè anéssim a fer l'estona allà els diumenges, els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. És propi i és col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'ençata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria
0: tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, me sona molt... Bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fos.
0: Clar, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van al dia i després no els agrada. Ui, i diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, doncs.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar, que envio un mail, doncs, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit... Que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després duren 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara en sisè. Encara no heu començat, que tomo.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb ve la geminada i amb accent a
1: seguir. Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns-os, d'acord? Arrencam, no?
2: Sí.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, una escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament el posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: És a dir,
0: en aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen 2017
2: ja. Ara, 2008.
1: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
4: Per fer seccions diacrítics.
2: A fer pa i una sort, no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina... Era,
2: de
1: tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No en recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian...
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen... Xx". També allà anava ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que, clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? No, que no t'escolto.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc més.
2: I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca amb els que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho sobrevisco.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc en du, eh? I quan t'estic dient que en du, només en du en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no en du.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan t'agrada que ens tragui tot això. Perdona, sí, sí.
0: No, continuem. Pèl, quan m'ho referim a velliositat. Exacte. Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ja sabia, eh?
2: Sí, bé, Cristian, bé.
1: No, ja veig bé.
0: En du i metge a la sanitat, crec. Sí, bueno, ja
1: n'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, sí.
0: Pere punyetes.
1: Pere punyetes. Molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-lo de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, home, no és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra, una setmana abans...
3: Es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que hi duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale,
0: ara xerrarem de et soc.
2: Vale.
0: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan ho xerra... Quan us, xerro, quan xerro de vos,
2: eh? Sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Oh.
2: No,
0: i ja
2: està,
0: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, i jo
0: també. Jo, tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirem, o no?
2: Tot s'aclarirà, sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? No, això no, és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. Cop sí, cop amb accent sí, és un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: jo
0: dur,
2: perquè no,
0: que
2: jo
0: és
2: perquè no.
0: En dur.
2: I jo perquè no el troba a faltar, jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som,
2: jo
0: i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.
2: Radio Far, sa Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necesser per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, us acompanya un gran amic nostre. És component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta ginada. I us acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí sent nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que ens ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: sembra che aquest capítol no és, serà molt més.
1: Sí, aquesta vegada...
0: Estrufes se desmelenan.

0: No li agrada el micro.
1: No li agrada el micro.
0: De tenir pànic de sang.
1: Sap que li havia donat un cop al gat, però...
0: No.
1: No.
0: Is.
1: No.
0: Te queden parlades?
1: Vam parlar... de que era una experiència...
2: extàtica.
0: Sí. Hem de parlar de... una cosa molt important.
1: Molt important.
0: Sobretot amb els temps que corren.
1: Que corren, que corren.

al poder del suo dolore. Jo quan tinc un dia molt dolent, molt dolent, molt dolent, és quan em poso a escoltar aquesta música molt saturada i rabiosa i violenta, i pot ser noise o pot ser...

0: Tot parteix un poc de la música industrial, no? Industrial. Tomàs, estàs espantadíssim.
1: Tomàs, estàs espantadíssim.
0: O sigui, és com de... És Dios, què està passant aquí? No entro més en aquesta habitació. Estic tot loco.
2: No, però és veritat que no ho he vist.

0: Ens acabem de donar que tenim la finestra a l'habitació verda. La tanquem.
1: Aquest capítol està dedicat als nostres veïns i veïnes. Tenim un espectador avui, en Tomàs, que és moix de la casa.
0: Tomàs Calaixera.
1: Tomàs Calaixera. Oh. Està observant.

0: posat aquesta roba de versió avui?
1: Per si no us
0: ho havia donat. Per si no us ho havia donat. Si us recordeu bé el capítol de nois que tenia la primera temporada, estava susurrat. Vam parlar molt d'artistes. Aquesta vegada acabarem no xerrant amb d'artistes, ho farem més nois.
1: I reflexionarem.
0: Exacte, veritablement. Perquè necessitem aquesta música agressiva a vegades, no? I és realment agressiva? No ho sé.
1: Jo no sé si la música és agressiva, però a mi mateixa, està relacionada amb l'agressiva.
0: Estic pensant... Ho estic gravant dues vegades, però jo també cal dir això. Sí, perquè al final és el mateix àudio. Un és amb efectes i l'altre sense, però després hi poses efectes o li prenes efectes.
1: Bueno, perquè estem fent un exercici
0: d'improvisació.
1: Hi ha molts tipus de música, molts estils musicals així, agressius.
0: Sí. Sempre depèn de quin tipus d'agressivitat. Perquè clar, no és la mateixa agressivitat que tal vegada et pot produir un so de músics com Incapacitants o Earthbow. No, que és una agressivitat tal vegada una resposta política tal vegada, no? I en canvi podem trobar agressivitat tal vegada també en tot el que en molts artistes diguéssim o persones que es dediquen altres gèneres diferents com podrien ser el black metal, que també té molta agressivitat, però és una agressivitat ja violenta, exercir un cert poder, no? Basat en una suposada superioritat moral, no? O altres tipus d'agressivitat, com músiques... El trap, el hip-hop, el rap, el reggaeton... L'agressivitat que trobem en Bohemian Rhapsody. Yeah.

0: Hasta que te interesa el sol de fondo, manté un peu allí. Home, no, clar, té un, igual té un pes més simbòlic, no? Que no vull dir, com a això sí. Seria com utilitzar un instrument clàssic amb tècniques noves, o alguna cosa així, no?
1: Sí, és tècniques externes, versió.
0: Versió noves, sí, sí. Molt bé, grandes.
1: Els seus orígens.
0: Sí.
1: Vale, perquè també han canviat molt, molts anys de fer música i han canviat.
0: I bueno, que el mercat té les exigències també.
1: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: en com composen cançons amb els sorolls de la ferralla, d'elements així industrials.
1: Sí, tabaco, com desechos, no? Desechos? Desfets. Deixalles. Sí. Sí, és molt interessant com hem estudiat.

0: I al final aquesta onada de so massiva és una descàrrega. O sigui, jo sé que quan estic realment amb un molt mal dia, escolta aquesta música amb calma.
1: Sí.
0: Com és això?
2: No estic segur.
3: Es troba un cert ple tipus d'emoció forta.
1: Presentes noies, no és com és, allí molt intensa. Vull dir... Clar, fins al final és donar-li un tute totxo a l'orella i al cervell també, no? Vull dir.
0: I recordo que en l'anterior episodi que parlava de la cosa de les fantàstiques que són l'experiència de l'exercici.
1: Sí, clar, és totalment una mica l'experiència que sí. Perquè t'atrapa, no? És un mur de so. El nois, no? I clar, tu estàs allà i dius, ostres, clar, és que... No pots fer res. Hi ha molt de soroll.
0: Sí.
1: Estàs allà... És com mirar l'abisme, no? Saps? Que dius, ostres, estic aquí, estic mirant l'abisme i no puc anar cap enrere. Perquè clar, si vaig cap endavant, és que clar, me fot de cap.

0: Fer nois va més enllà que fins i tot de fer art sonor.
1: Se produce una brecha.

Bueno, un poc més i acabem la temporada sense acabar el capítol. De tant que fer nois, que hi ha un gran tant.

0: Ah, eso que es bueno, sí. Claro, el noise pasa. Solo que el disco. Que a vegades es coneix, es coneix, no, és sempre molt aquesta filosofia dels nois, no, com que es podria dir antimúsica, no? Que és molt interessant. Quan, sí, perquè és antimúsica, antiart.
1: Per què antiart? Antimúsica és una cosa, però la música i l'art són... són dues coses diferents. L'art no té... per què seguir les regles? Sí, sí, sí, antimúsica ho accepto. No...
0: Bueno, anti-art no, però no, se s'entén com a anti-art, anti-art o anti-música convencional. No, no,
1: no. No, escolta, art és una cosa, música és una altra. La música va...
0: La música no és art! La música no!

0: No son horas.
1: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
2: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, des de la primera gravació que vaig fer pel cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros. I la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren, 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove, i ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit a jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista amb litres, doncs, conta aquest conte que xerra de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut! Salut!

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

problema. Alça-se cap que som aquí. Era un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que se subí. I es badalí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Fa 400 milions d'anys ja passaven moltes coses.
2: Època de muda. Capítol 13. El procés lent.

uns continents terrestres molt diferents dels actuals derivaven sediments que queien al mar. Podem imaginar lleugeres partícules d'argiles portades pel vent o les pluges, enfonsant-se lentament per acabar dipositades unes sobre les altres. La pressió, la immobilitat i el temps infinit ho convertiria en roques que les forces orogèniques farien emergir molt més tard. Són el substrat geològic de la part més antiga de la tramuntana de l'illa. Es mostren de color fosc al Cap Negre o a Favàrits, mentre aquells remots materials feien la gènesi de la futura Menorca, hi havia algunes algues que temptejaven la seva colonització cap a la part terrestre, enmig d'una atmosfera molt carregada de CO2. D'aquesta aventura sorgirien les falgueres, que representen un estadi anterior a les plantes amb flors i fruits. Diuen els estudiosos que les falgueres van regnar a zones pantanoses durant lapses de temps molt llargs. Amb la parsimònia de la natura, van anar capturant carboni i guanyant volum en masses inabastables. Molta de la matèria vegetal que generaven acabava caient a aigua sense oxigen i constituint enormes dipòsits de matèria orgànica que derivarien en carbó mineral i gas. Els humans venim dedicant dues centúries a cremar els avantpassats de les primeres falgueres. Hem tornat a enviar tot aquest carboni a l'atmosfera i això genera un efecte hivernacle sobre el planeta. Una part de la calor que arriba de l'astre no pot sortir. El canvi que estem provocant ja es fa notar. Hi ha arbres fruiters que redueixen la seva producció perquè no fa fred prou setmanes l'any. Zones d'horta s'han de cobrir sota ombracles per evitar que es marceixin amb les rigoroses temperatures de l'estiu. Corren temps per treballar les adaptacions. Les noves polítiques intenten canviar la cultura de gestionar amb foc les restes vegetals provinent d'esclarissades forestals o desbrossades de perímetres. Cremar envia molt de carboni a l'atmosfera i estem en moments que cal fer-ho a la inversa. Una solució, que just s'està començant a parlar ara a Menorca, és fer-ne una combustió controlada, amb molt poc oxigen, i convertir-ho en carbó vegetal. Les coses mig cremades aguanten molt la degradació biològica. Ho saben bé els arqueòlegs que troben grans de blat mig torrat als jaciments talaiòtics. El carbó, compten els experts, és un excel·lent refugi per la microbiologia dels sòls fèrtils i també ajuda a retenir-ne humitat. Mesclar-ho amb adob i posar-ho a la terra podria servir per deixar carboni capturat a llarg termini i millorar la fertilitat dels camps. Val la pena fer-ne alguna prova pilot per verificar la seva potencial aplicació a l'illa. Aquests dies, les falgueres han ressorgit de la seva etapa subterrània de l'estiu. Les més comunes acompanyen els camins humits. Emergeixen en forma de tija revoltada que va guanyant alçada. La part superior és talment com el mànec d'un violí i sembla que es vagin desteixint al ritme d'una lenta melodia. Sempre han cridat l'atenció als humans, com si transmetessin la seva característica de fòssil vivent que ha superat totes les grans extincions. En uns mesos,

0: Maduraran les espores que guarden a la part de sota i tornaran a escampar-se, com venen fent des dels temps primigenis. Si poguessin parlar, potser ens sabrien donar consells oportuns a l'espècie més intel·ligent del món.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils se llogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar, per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per a devora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

que volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. Que ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Anys que està pagada. Que volen que t'hi pagui sa cuina. Que ara volen que t'hi pagui sa cuina. Que volen que t'hi pagui sa cuina. I ara volen que t'hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la té pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'entrevista amb Marina Ege.
2: Avui a Ràdio Far entrevistem a Blanca Noguera, una jove menorquina de 22 anys que des del 2020 es dedica, segurament entre altres coses, a recomanar llibres a través de les xarxes socials. En aquest matí de juliol calorós i a través de les zones de la Ràdio Cultural de Menorca, coneixerem Anna Lefki. Benvinguda.
3: Hola, com estàs?
2: La primera pregunta, jo espero no haver-me passat en les preguntes, després comenci amb el motiu. Però he intentat fer alguna cosa una mica diferent a el que Tabada ja se coneix a través dels mitjans de comunicació que trobam en línia. I el primer que m'interessa saber és que te va empènyer a recomanar llibres a les xarxes.
3: Bueno, sí, va ser bastant espontani, no? O sigui, el 2020 tothom us descarregàvem TikTok, la gent comença a penjar coses i veig que no me sent... Bueno, no sé, que no me sentiria còmode fent res més que no fos xerrar, segurament, i que m'ha de gust recomanar coses i xerrar de llibres. Llavors veig que altra gent ho fa, jo també m'hi anim, i algunes editorials comencen a enviar-me coses, a confiar en jo, i aquí va començar tot.
2: I per què llibres, no una altra cosa?
3: Exacte. És que te diré que no me'n recordo exactament què va passar pel meu cap en aquell moment, però evidentment és una cosa que està molt presente en el meu dia a dia, però te diré que el 2020 duu uns anys en què havia baixat la intensitat en què llegia, feia uns anys que potser no era el que més feia, però crec que me va ajudar molt, també motiva-me massa com, vinga, va, si penys coses, també llegiré més segurament, i així va ser.
2: Segons tinc entès, has estudiat el grau universitari en Ciències de l'Antiguitat. Per les que ho desconeixem, què s'estudia en aquesta carrera?
3: És una carrera que abans es deia Filologia Clàssica, que era, sí, llengües mortes, grec i llatí, com li diuen, i l'autònoma va decidir fer un canvi i obrir-ho una mica més. Va decidir que havia de ser més multidisciplinar, cosa que jo he agraït molt, tot i que el meu és la filologia, he agraït molt tenir coneixements profuns d'història i d'arqueologia, per exemple, tot i que no sigui el meu, m'interessa. I a més també m'enfocaré d'una manera manco eurocentrista, no? Afegint coneixements del món oriental, de Pròxim Orient Antic, i d'Egipte. I no és que me'n recordi molt del que he après sobre Acadi i Sumeri, però puc dir que he estudiat Acadi i Sumeri, que és una cosa molt impressionant.
2: Actualment estàs estudiant el màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat. En aquest cas, quin és l'enfocament d'aquests estudis?
3: Bé, realment el començaré a setembre, però...
2: Ah, vale. M'us hem anticipat, idò.
3: Sí.
2: I què és el que, en tot cas, què és el que t'atreu d'aquest màster?
3: Sí, o sigui, la meva intenció és seguir els meus estudis. Sí, m'ho estic prenent com un cinquè de carrera, no? Com una manera de seguir els meus estudis i especialitzar-me més en el que m'interessa. Pots triar el teu camp, no? A més, cap a les mítiques, cadascú el que li agrada, i jo vull seguir amb llatí i especialitzar-me en això, sobretot el món romà. Una cosa que m'ha interessat molt és que el meu TFG ha anat de so, i espero que el meu TFG també, sobre una, bé, ara diràs, Blanca, què té que veure som clar? Bueno, vale. Està en llatí, text, d'acord? Els Malleus Maleficarum és un text sobre bruixes, sobre inquisició contra les bruixes. És del segle XV d'Alemanya, és un text xulíssim. I m'ha agradat molt veure com va evolucionant la figura de la bruixa de l'antiguitat cap a el món modern, i perquè les bruixes som ara. Sí que veiem a la tele o que surten els dibuixos, perquè són com són, no?
2: Els estudis en clàssiques han influït de qualque manera en els tipus de literatura que recomanes o en l'enfocament que els hi dones en aquests continguts?
3: Jo crec que sí, evidentment. Vull dir, crec que llegir literatura clàssica ajuda molt a llevar els prejudicis sobre altres clàssics, no? Vull dir, si jo m'he hagut de llegir obligatòriament, tot i que ho he fet en gust, quan ja m'he hagut de llegir obligatòriament, diguéssim, so Ilíada i Odissea, que són com els grans clàssics que fan més por del món, no me farà por llegir-me un rus, no me farà por llegir-me un Orgull i Prejudici, un altre tipus de clàssic d'un altre moment històric, no? I sobre l'enfocament, jo crec que sí que la carrera me dona molt aquesta cosa de mirar les cultures cap enrere, sempre d'una manera, tenint en compte que sempre tot el temps és un fluid i que res es queda fora, res es queda enrere, sinó que el que passa ara sempre ha passat abans, d'altres maneres, i que el món és simplement un contínuum de temps i no les etapes de la història no et separen amb barreres, no?
2: Sobre lo de la literatura clàssica, els llibres que recomanes a les xarxes són tots de literatura clàssica o també hi ha contemporània?
3: No, també m'agrada la literatura contemporània i crec que en el meu compte pots trobar un balanç molt adequat entre les dues coses o així ho procur, però sí que pots trobar molts clàssics, europeus sobretot.
2: A la descripció del teu perfil de xarxes podem llegir llibres i clàssiques amb un toc de punkerisme. Jo ho interpreto com una declaració d'intencions del tipus de llibre que recomanes o de l'enfoc que tu els hi dones. És així?
3: Sí, evidentment, és l'enfocament, no? Sí, crec que també és estètica, no? També és una declaració d'intencions no només sobre el contingut o l'enfocament que don, que crec que sempre és crític i sempre jo mai me deslic. Crec que la política és una cosa que hi és per tot, no? I que ser ser humàs polític per naturalesa, no, diguéssim, i que tot és inherentment polític, i llavors els llibres que llegeix, l'enfocament que li don, sempre intent que vagi per aquí, però també és un avís per navegants perquè, bueno, duc un serrell de dos dits, no? I crec que és l'estètica que me representa.
2: I què vols dir amb el serrell de dos dits?
3: Que hi ha molta gent que quan t'ho veu ja sap per on va la cosa, no? Perquè al final res es vol a dir, no? I l'estètica, bueno, jo crec que l'estètica que m'agrada representar, no? o que he dubtat, també té que veure amb els meus ideals. Bueno, i que crec que hi ha molta gent que quan me veu ja sap per on vaig, me refereix que no sé.
2: Quants llibres llegeixes a l'any? Més o menys.
3: Sí, he anat augmentant cada any, no? Una mica, però 50, entre 50 i 70, més o menys, aquest any tabà no seran tants, però l'important és qualitat i no quantitat, no? Vull dir, multa sed non multum, no? Multum sed non multa, perdó. Vull dir, al final, no sé, hi ha molts llibres que són curts, hi ha llibres que són llargs. L'important és no obsessionar-te amb les xifres, que de vegades les xarxes mos duen en això, no? He llegit 100 llibres... Escolta, cadascú llegeix el que pot i com pot.
2: Igualment, déu-n'hi-do la quantitat de llibres que llegeixes. Sí. Aquesta pregunta no la tenia prevista, però, clar, 50 llibres és un... Sí, els compres tots o són llibres també de biblioteca, prestats? Perquè al final la literatura no és que sigui cara, perquè els autors ja saben que són els qui menys se n'enduen, i autores, però clar, per una economia, sobretot per una economia d'una persona jove, 50 llibres és bastant de doblers. Quins són els teus recursos per llegir?
3: Sí, la majoria de llibres ara, o sigui, depèn, ha anat evolucionant a mateix, no? La majoria de llibres ara mateix que llegeix són enviats, els envien les editorials i sobretot me'ls envien primer demanant si els voldré, i com que veig que sí, que m'agradaran, ja dic que sí, i per tant ja segurament m'han de gust llegir, no? Però després, evidentment, m'agrada trecar-me a la biblioteca, Crec que és una cosa que a vegades li tenim com a molta cosa a la gent que ens agrada molt llegir. Volem aquest llibre, no? Volem tenir el llibre. Jo tenia molta aquesta idea de no, el llibre que m'agrada l'he de tenir a la prestatgeria. I de no, hi ha llibres que m'han encantat, que són a la prestatgeria d'altres persones segurament ara mateix, i això està molt bé i no passa res. I també, darrerament, he perdut la pones digital, perquè abans m'acostava molt, però darrerament, hi ha dues aplicacions que van molt bé, totalment legals i que la pirateria tampoc és res dolenta, segons com ho miris, en aquesta economia, però totalment legals, que és eBiblio, amb el teu carnet de biblioteca, amb el teu carnet de biblioteca pots llegir llibres des del teu iPad, des del teu... des de la teva tauleta de manera completament gratuïta, i les biblioteques de Catalunya en tenen una específica en què també tenen tota una tria només en català, que està molt bé i és molt àmplia, i al principi me costava, però després com vaig dir, ostres, aquest llibre és completament gratis, vaig dir, ara sí, sí, l'he llegit i ja està, no passa res si no el tinc.
2: De tots els llibres que llegeixes a l'any, tots entren dins la teva llista de recomanacions?
3: Sí, jo diria que gairebé tots. O sigui, si qualque llibre no l'he recomanat és perquè literalment de vegades m'ha agradat tant que dic, ho he de fer molt bé, no? O sigui, ho he d'explicar molt bé, això, no? I se'm mereix un bon vídeo i de vegades se'm queda enrere. Se'm va passar fa poc amb les memòries d'Anna Patti Smith, que vaig llegir, que és un llibre preciós. Us el recomano molt, si us agrada la música, sobretot. Que es diu Uns marrecs, en català, Just Kids, en anglès. I vaig llegir, vaig dir, ostres, que aquest llibre és massa bo com per ara posar-me a fer un vídeo xorro, o sigui, es mereix un llibre, ai, es mereix un vídeo important, no? Però sí, sincerament, de vegades fent trampes i hi ha llibres que m'ho llegim i deim, vale, això no es recomanarà, ja està, no passa res. Vull dir...
2: També s'ha de ser honesta, no?
3: També s'ha de ser honesta. I de vegades, quan una cosa no m'agrada tant, ho dic i ja està, vull dir...
2: Sí, que no t'hagi agradat a tu no vol dir que no li pugui interessar un altre, no?
3: Exacte, intenta explicar de manera el més neutral possible el que m'ha fet sentir i tal. De vegades és que jo no era el moment també. Sí, això m'ho he trobat molt, no? Que hi ha moltes recomanacions que veig a companyes meves que diuen, aquest llibre us agradarà molt, crec, però jo no he sigut el moment i no, crec que no l'he entès o no l'he pillat, però reconec que és un bon llibre, no? Perquè també això és important, reconèixer que hi ha coses bones que no us agraden, no? I al revés.
2: Què creus que porta la literatura a la societat?
3: Ostres, tu, aquesta pregunta sí que no me l'esperava, tu. Quina cosa més complexa ara, de sobte.
2: Si vols, la deixo per d'aquí una estona.
3: Què porta? Aporta...
2: O si vols, que t'aporta tu i després ja anem a la societat, que no és tan...
3: Això m'aporta molta calma. Crec que m'aporta molta calma, o sigui, crec que aporta entreteniment, evidentment, crec que aporta coneixement, aporta sobreviure, no?, com diuen els francesos, mundologia, segurament, però jo crec que ara mateix en aquest... crec que això que he dit fins ara aplica qualsevol llibre des de que es va inventar, no? Però ara mateix crec que una cosa que ens aporta molt bona a jo i a moltes altres persones els llibres és aturar. Perquè la tensió plena de cada vegada ens costa més, i crec que els llibres aporten molt aquesta cosa de estic aquí present, estic tranquil·la, estic llegint aquest llibre, només me concentro en aquest llibre i a més desenvolupa la meua imaginació, perquè llegir un llibre moltes vegades, si està ben escrit, és com veure un capítol d'una sèrie, no? De vegades ho he confús, de fet, de vegades estava llegint qualque llibre i deia, ai, aquella sèrie que estava veient, no, Blanca, però si és el llibre aquí, tot el personatge i tot t'ho estàs inventant tu, i això és una cosa que crec que no m'ho dona cap altra cosa, i és preciosa i molt important en aquest món on la societat mos fa anar tan ràpid.
2: Com veus la creació literària a Menorca?
3: Això és un tema que té molt pendent, realment, i mea culpa completament. És a dir, jo sé, per exemple, que na Maite Salort és bona i a més, la conec personalment, m'agrada, té un perfil que m'agrada molt I se m'ha dit que són bones novel·les, però ets de temps molt pendents. Sí, té molt pendent llegir coses. El que sí que puc veure des de fora, i potser ara qualcú se m'atira damunt, perquè te dic, vull dir, vaig en peu de plom de que no en sé gens, però el que crec que sí que puc dir és que falta gent jove, no? Vull dir, falten noves veus, crec que les veus que tenim són bones i molt potents, però crec que falten enfocaments diferents i gent més nova i més jove que d'un altre punt de vista. I això crec que és tot el que podria dir sense moure més, no?
2: Bueno, crec que vas... Jo tampoc en sóc una experta, però el poc que conec crec que també és un dels punts a tenir en compte. Tu t'animaries a escriure una novel·la? És un projecte futur o no? O és una cosa que deixes per als altres?
3: No, realment és una cosa que penses de petita. És com aquell somni infantil que té moltes persones que llegeixen, o la majoria de persones que llegeixen molt des de petites, no? De dir, ostres, jo podria també aportar qualque cosa. Però amb el que me trob sempre és que... és com que quan me vaig fent major, així com passen els anys, penso que potser no era un somni tan infantil i que podria ser possible, però crec que no m'hi embalaré fins que no cregui que tinc coses realment a dir o en contingut o en forma, no? Fins que no senti que puc aportar cosa diferent, encara que siguis punt de vista menorquí, la tria dialectal, o sigui, m'és igual, o sigui, fins que no senti que tinc alguna cosa diferent a aportar, crec que no sóc necessària, no? I ja està. I tant vols insistir que ens has de retirar.
2: Bueno, tens una altra funció que recomanar llibres que sí que han escrit els altres. Creus que la literatura menorquina ha de respectar el català dialectal de la nostra illa?
3: Sí, jo crec que sí. Vull dir... sé que és molt difícil de vegades trobar el punt entremig, no? entre la normativa i el que queda bé escrit en un llibre i absolut gonellisme de dir, no, ja ho escriuré això en menorquí, que veig saber què significa això. Crec que és complex trobar cap punt mitjà i crec que jo mateixa, de vegades, quan he volgut escriure qualque cosa, m'hi he trobat de dir, vale, ara empraré aquesta paraula és molt nostra, però aquesta paraula és molt... és d'un dialecte molt específic, fins i tot potser només es diuen el meu poble, un peu de pàgina raro, com gestiona aquesta situació, no? Però crec que sí que hi ha coses que hauríem de intentar mantenir, si es poden entendre, on pots posar un ratllar, on pots posar un xerrar, potser no falta posar un parlar, si no és un context molt formal en què parlar és la paraula més adequada. No ho sé... Sí,
2: no és fàcil.
3: No és gens fàcil, crec que són uns malabarismes molt profuns i m'agradarà veure com ho desenvolupen els autors menorquins quan tinguis l'oportunitat de llegir-los, que segurament ho fan amb sensibilitat per lo que sé, però sí.
2: Te feia aquesta pregunta per enllaçar amb la llengua que utilitzes en els continguts que tu crees, que és el català, i particularment el dialecte menorquí. Per què creus que és important fer-ho en la nostra llengua?
3: Al principi és una tria natural, no? Crec que... O sigui, crec que hi ha dos tipus de persones quan es posen a crear contingut. Hi ha gent que ho fa per compromís polític, me refereixo que no compromís de que ho han bromes a qualcú. No? Però vull dir, jo tenc una amiga que seu és castellanoparlant, que xerra molt en castellà, i un moment donat... que també és creador de contingut sobre llibres, na Marta Sangrà, i un moment donat va dir, no, és que jo vull llegir més llibres en català i per obligar-me a llegir més llibres en català, perquè ets la meva llengua i ets la llengua de... Bueno, també ets la meva llengua, diguéssim, vull començar a fer un català i va ser per ella una tria política també de defensa de la llengua. Per jo és una tria natural, o sigui, jo no se m'acut fer res en cap altra llengua que no sigui la meva pròpia, perquè és la manera en què me desenvolupo millor, evidentment. Però també, evidentment, jo també tenia... ja quan faig la tria, ja tenia un rerefons polític de pensar que la creació de contingut ja ha de ser en totes les llengües i que totes les llengües són vàlides. Evidentment, també tenia aquest rerefons, no? Però per jo, ara mateix, en situació en què estem, ha de ser una tria també política conscient. I també perquè és originalitat i autenticitat, no? Vull dir, hi ha gent que fa coses en una llengua que no és la seva i se li nota que allò no és la seva llengua. I, bueno, pot no passar res, però de vegades cau un poc pel seu propi pes i un poc ridícul sentir certes persones intentar xerrar, per exemple, castellà, amb unes, fotent unes pedrades de cal 15 que ah, potser no fa falta, no? Però, bueno, no sé, cadascú, suposa.
2: Tinc entès que de tant en tant també fas qualque vídeo sobre llengua. Quin tipus de contingut fas respecte d'aquest tema?
3: A jo m'agrada intentar donar visibilitat en el nostre català específic, no en el menorquí, i si puc anar a Ciutadella, no? Perquè, bé, si en Ciutadella som molt de Ciutadella, ja ho sabeu, som molt pesats, som molt xovinistes, bla, bla, bla, però el tema és que tenim una quantitat absurda de localismes, que és una cosa xulíssima, vull dir, absurda, m'ha rebut que n'hi ha molts, però vull dir, és xulíssima, no? I sempre que puc, tir per aquí. Però és una cosa que crec que he abandonat un poc perquè crec que m'atreu un tipus de públic que potser no és el meu, perquè en això s'interessa molt gent una mica més major, que de vegades discuteix coses, sobretot aquest tipus de vídeos atreuen molt de hòmens, senyoros, que diríem en castellà, que no tenen cap títol d'absolutament res, només en opinologia i decideixen que m'aixeca amb les meves tries, bé, no sé, fa un pot de vessa. M'agrada molt, però per desgràcia és com que m'està fent vessa.
2: Està fent vessa per la recepció que té entre sí. El públic.
3: Sí, sí. No, tot i que va tenir molt bona rebuda, hi havia comentaris que em molestaven molt de gent que no en té ni idea. I, bueno, no, la llengua és una cosa que la gent creu que pot opinar, igual que la cultura, igual que la història, no?
2: Sí.
3: I aquí estem a passar.
2: Recentment has guanyat el Premi Crit de Creació de Continguts en Llengua Catalana en la primera edició d'aquest premi que ha convocat l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació. Primer de tot, enhorabona. Tu esperaves o no?
3: Ara completament franca i sincera i tota, quan veig les dues nominacions dic, bueno, ja, impossible. O sigui, vale, tenen dues nominacions, però aquí hi ha gent d'alto copete, no? Que diries meu avi. Vull dir, com, no, o sigui, això no passarà. Però llavors quan arribo allà i me xerren les meves amigues i me diuen, tu, Blanca, que tens dues nominacions, que tens el discurs preparat perquè una cau segur. Dic, què? Espera. Vam, concentrat. És a dir, que en aquell moment sí que tal, o sigui, quan diuen el meu nom ja sí que de qualque manera m'espera, no? Però quan me conviden i tal, no, la veritat.
2: Què t'endús d'aquest reconeixement a nivell personal i professional?
3: A nivell personal m'enduc que de vegades he de confiar una mica més en el que faig, no? I que de vegades som molt crítics en nosaltres mateixos i després, vist en perspectiva, tal dia mirava els meus vídeos i deia, vale, Blanca, te va de sí que te'l mereixes, no? I per altra banda, a nivell professional m'enduc una empenta molt grossa de dir, no m'ha sentit, si no, és que sona raro, no he sentit de dir, ostres, és que se m'ha donat més motivació i més ganes de dir, vale, si m'han fet mereixer d'aquest premi, ara, sí, si creuen que m'ha mereixer d'aquest premi, ara també m'he de fer més mereixedora d'aquest, no? I seguir fent feina i seguir, sobretot per la gent que va criticar la decisió, perquè no m'han criticat jo personalment, però sí que ja va molta gent que li va molestar, entre cometes, que hi hagués creadors nominats o i premiats de tots els països catalans, que crec que era una decisió, primer molt encertada i segona decisió també política, que és necessària en aquestes coses, de dir, no, és que els premis es repartiran. Jo vaig veure molt això, una equitat entre territoris molt bona, crec que ho van fer molt bé en aquest sentit. Però clar, la majoria de convidats eren catalans, estaven allà i hi havia molta gent que era simplement convidada i que no estava ni nominada, que tenia molts més seguidors que jo. I evidentment que jo i que altres companyes que van ser premiades i evidentment pues, va generar una mica de reacció de qui és aquesta gent i per què han guanyat un premi, no? Cosa que, bueno, és bastant, bastant lletja i hem de reflexionar, que crec que s'ha de reflexionar, no? Dins el món aquest, ells que reflexionin, però vull dir...
2: Sobretot ells.
3: Exacte. però em vaig anar contenta un poc, un poc rara de dir, ostres, serà bo, no serà bo el que opina, no? Però així com hem anat passant els dies, he anat pensant, si creuen que no m'ho mereix, doncs me faré mereixedora de so encara més i me podré fer encara més feina.
2: Sobre la polèmica aquesta que va sorgir arran de so, també és un gran tema, no? Jo crec dins la llengua catalana, de dir, bueno, si volem unitat en la llengua catalana, en totes les seves particularitats i diversitat dialectal, s'ha de reconèixer la feina dels territoris petits.
3: I s'han de donar oportunitats a tots, sobretot perquè Catalunya ho té tot, Catalunya té els doblers, Catalunya té els mitjans, tenen moltíssims creadors i en canvi nosaltres som quatre.
2: I molt més públic.
3: Exacte, molt més públic, nosaltres som quatre, ho lluitem com podem. Des dels nostres territoris moltes vegades no rebem gens de
2: suport.
3: De suport. La majoria de gent que me segueix no és de Menorca, evidentment. Bueno, evidentment no, per desgràcia, m'havia dit. I llavors jo crec que ens mereixíem un espai així també. I fa ràbia que realment ho critiquin tant. Però bueno, crec que ningú més a dir res. Si Twitter va bullir el primer dia, crec que ningú més a dir res. Crec que ho aniran assumint a poc a poc, que les coses van així i per tant està bé que vagin així i ja està.
2: Ja per anar acabant, t'imagines en un futur dedicant a la creació de continguts i divulgació a les xarxes socials o tens altres plans?
3: Jo crec que és una cosa que no t'hem previst que sigui mai la meva feina total, no? És una cosa que no crec que no suportaria, bàsicament perquè sent que és una cosa que me posa com molt nerviosa, estar tot el dia enganxada en el mòbil, o sigui que no, he triat una cosa que m'agrada molt fer però que no té que veure gaire amb realment quines són els meus hobbies o les meves prioritats a nivell personal, no? Mm-hmm. I jo de vegades he estat penjant coses, no sé què, i després veig que he estat 5 hores amb el mòbil en el dia i m'estires que veus, perquè dic, això és massa, m'agradaria haver dedicat a altres coses, més manuals, més de lectura, més etcètera. Realment no, realment això el que m'agradaria és segurament la docència del grec i llatí, una mica d'investigació si puc també amb aquests temes, però crec que sí que és una cosa secundària que vull mantenir perquè m'agrada molt i crec que poder-ho fer tot sempre és una cosa que se m'ha donat bé fer malabarismes i equilibris en totes les aspectes de la meva vida, així que ho vull seguir i crec que és una cosa que tampoc hem de pensar que és a llarg termini, vull dir, crec que això és una feina que has vist ara influencer o el que li vulguis dir, és una cosa que existeix ara, creador de contingut, però que d'aquí 5 anys potser no existeix i per tant ens haurem de tornar a adaptar, haurem de tornar... Per tant, jo no confiaria en això realment com a manera de guanyar tota la vida, però bueno...
2: Bueno, sobretot si tens altres plans.
3: Exacte.
2: O desitjos.
3: Exacte.
2: Molt bé, gràcies Blanca per aquesta estona d'entrevista. Desitjam que la feina de divulgació que estàs fent doni fruits més enllà dels que ja, es que ja els hi dones en els que són lectors i lectores. I molta sort en el teu futur.
3: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per allà d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I me demanava, i jo que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Perdonaré mai, em sap greu, Bernat. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estilit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: Idò, parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe, mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser és per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar com tu vas fer en el cas de na Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició des Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc, no? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta. Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre comença la primavera d'hivern. Antigament, a les Balears, i també a molts llocs de parla catalana, la tardor es coneixia amb el nom de primavera d'hivern, una locució molt ben triada, ja que ens trobam en una estació de transició entre l'estiu i l'hivern. La tardor astronòmica comença entre el 22 i 23 de setembre, però a nivell meteorològic aquesta estació comprèn tot el mes de setembre, juntament amb l'octubre i el novembre. Com ja sabeu, moltes plantes floreixen durant els mesos d'abril i maig, però n'hi ha que també ho fan a la tardor. Avui ratllarem de tres d'aquestes plantes, les esparegueres, la ceba marina i el safrà bord. Dels tres tipus d'espargueres que tenim a Menorca, les més comunes són l'esparguera borda i la de menjar. La borda floreix ara i la de menjar fa una primera floració a la primavera i una segona, la més abundant, també ara. Són unes flors petites però molt abundants i com a curiositat dic que són d'un sol sexe. És a dir, hi haurà espargueres que només faran flors mascles mentre que d'altres només en faran de femelles. És per aquest motiu que hi ha plantes, les femelles, que cada any fan fruits, les típiques bolletes que solen veure, mentre que d'altres, les mascles, no en faran mai. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que aneu pel camp. Avui...

0: La ceba marina comença la floració a mitjan estiu i arriba fins a l'octubre. Es caracteritza per tenir un bulb o ceba bé arran de terra que moltes vegades acaba sobresortint. És important dir que la ceba no es pot consumir per ser tòxica. Fa una espiga amb moltes flors blanques que recorda un poc a una caramuixa. Bon i segur que l'haureu vist qualque vegada quan anau pel camp.
1: Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
0: I per acabar, ratllarem de safrà bord, una petita planta que comença la floració per setembre i l'acaba a finals d'any. Es tracta d'un endemisme de Menorca i Mallorca, que viu preferentment a les terres primes i rocoses de vora la mar. Les flors són d'un color lilós i, a pesar del seu nom, són molt polides. Polides, com la mateixa tardor o primavera d'hivern.

En aquest capítol hem escoltat les quatre estacions de Vivaldi: Flor de tardor de Marcel i Júlia i Tardor de Berlat. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny se desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Ya bırak bakalım.

Un poble que es manté viu no és un reducte folclòric, nostàlgic i melancòlic d'un passat que no perviu. Un poble sol sobreviu s'incorpora innovacions a ses velles tradicions, conservant el que era apte, i avança i s'adapta a noves generacions.

0: a Ràdio Far, música d'arrel. Recorda les cançons de sempre i descobreix el nou folk menorquí.
1: En nom de Déu...

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so, d'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer, un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, el anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes, viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, és d'en Gomes Sindarriera i és Tu cantaves. Tu cantaves i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquest al·lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

allò no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Suqui Sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

Radio Far. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, ja les tenim aquí, Beta Teatre. Està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a la nostra roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne, Donassa, des del minut zero. Ja te pot muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada, hola. Benvinguda.
2: Hola. Fem una aquelarre i tancant micro, que fa?
1: No, acabam de començar.
2: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Que clar, les vaig aquí totes tan fantàstiques.
0: Totes, això
2: veniu
0: pot ser.
2: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

Ryanda, els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en la creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te a les ombres de casa teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de la foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara tinc pendent el Marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: Has escoltat un tema del disc Ens hivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Quant t'agrada aquesta cançó? Aquesta?
2: Canta, tio. El posem els concerts abans de sortir.
1: Te trauria.
3: Nius de porcajades!
2: Uau! Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística a Esquerra de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
1: Com a atracció turística.
2: Vam veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'ho que recomano no treure's mòbil per si hi ha una gavina i te'l fot.
1: Si quedes enmig.
2: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un pàrquing soterrani de 536.000 places.
4: Hòstia!
2: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
1: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però es fa que serà la setmana que ve.
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes la tovola, perquè veig a la mirada passió que també amara. Els qui canten tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-m una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixer en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

0: Gràcies.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Avui entrevistam en Guillem Llorenç, músic menorquí més conegut com a Rudimentari, per xerrar sobre el seu nou disc, Mala Herba Sempre Creix.

0: Molt bon dia, Guillem, com estàs?
1: Bon dia, content, content de poder estar
0: Sí?
1: amb vosaltres.
0: Que bé, me feia molta, molta il·lusió realment d'aquesta entrevista. Després t'explicaré per què. Però bé, primer de tot, enhorabona pel disc que acabes de treure. Malherba sempre creix. Què tal,
1: Bueno,
0: això? Com ho dus?
1: gràcies. I no, bueno, la veritat que bueno, bé, i una descàrrega, perquè després d'estar aturats un any i que és això, no? Que a vegades dius, i què heu fet amb un any? I, bueno, doncs...
0: Molta feina.
1: Sí, no, no, i que primer de tot, que ho dèiem, que nosaltres, òbviament, la música no dona de viure ni de bon tros, i que compagines una doble vida de això, no? De feines personals, de tots els projectes, i després de trobar hores de creació, de no sé què, d'anar a l'estudi, després de... I quan un gestiona el projecte, doncs ja ni... Diré, no?
0: Clar.
1: Però de tasques que no són transparents, de xerres i dissenys, i vas a fer uns vídeos, i vas a fer unes fotos perquè no sé quantos. Però bueno, molt bé, molt bé, molt content això de poder tornar a tenir música nova, que en sa broma m'ho van recordar a una altra entrevista. Jo feia 3 anys que no traies... I
0: I
1: dic,
0: tu,
1: tres
0: oi, quin
1: anys? Jo
0: vertigen.
1: dic, madre mia, no feien res. Així que bueno, contents, contents.
0: Molt bé. Bé, nosaltres aquí ja te coneixem i cosa més, però per qui no te conegui, com definiries l'essència d'en Rudimentari, la teua essència com a artista, tant en àmbit com més líric, musical, com per lo que fas les lletres, el missatge?
1: Bueno, a nivell líric, que a vegades ho xerram entre nosaltres, però bueno, sí que a vegades me surten lletres més explícites, però sí que crec que m'agrada xerrar com més a lletres universals o d'històries que puguin arribar, bueno, no ho sé, no? D'una manera més propera, no? Que a vegades hi ha certs artistes o gent que escriu que té molta gràcia per escriure parrafades explícites amb... Jo crec que no sóc un gran lletrista, sempre ho dic, escric de la forma que puc i com bonament sé. I bueno, sí que es projecta, crec que és això, no? Que Rudimentari, ja la intenció del nom ho diu, un projecte humil, casolà o de poble, no? I aferrat a les arrels i a la nostra cultura, identitat, en què m'he criat i que crec que dona força en el projecte, no? Que es recolza en els valors.
0: Totalment. El primer single que vam poder escoltar d'aquest nou disc va ser Que volen, que bé, és un clar homenatge, és una reescriptura de la cançó Que volen aquesta gent, composta al 68 per Maria del Mar Bonet, la gran Maria del Mar Bonet, amb una lletra de Lluís Serrahima.
1: Correcte.
0: Per què tot?

0: etc.
1: I
0: escrivint des d'aquesta història era com això, no? Que volia cercar algú molt profund que pogués remoure o arribar i no sé com, perquè sincerament no ho sé, me va venir això, no? De que volen aquesta gent com quasi literal, no? De, que per això crec que és d'arribar tant que diguem o la cançó original de Maria del Mar i com realment dic, uau, dic, és que me quadra molt
1: sí, sí, és que
0: i que ella també narra una història.
1: Encaixa molt, sí, sí.
0: Exacte, no? I també dic, no? dues o tres generacions, ui, per edat o... Però bueno, també de poder homenatjar la seva veu icònicament, el que no, el va suposar i suposa. I inclús hi havia la intenció de dir, va, ja està una veu illenca, li direm i de col·laborar i tal. I bueno, per circumstàncies no ha pogut ser.
1: Ostres, hauria estat molt
0: però, bé. Però, exacte. No, sí, tenim allà un poc aquesta espina. Però bueno, supercontents de que almenys pues, se'l comunica el lit, la va escoltar i tot. I, bueno.
1: Que bé.
0: Sí, sí.
1: Quina energia més xula has fet, és que una cançó molt polida. I crec que...
0: Gràcies.
1: Sí, crec que és que quan ho vaig sentir vaig pensar com ningú se li havia acudit abans, no? Perquè és que realment som... O sigui, encaixa molt bé que sigui realment el que passa en un desnonament, no? També. Més enllà d'aquesta cançó que podrem trobar en aquest nou disc, això, musicalment i també a nivell de lírica, que trobarem en aquest Malherba sempre creix? Lo de sempre, diferent, tot...
0: Bueno, és exacte, no? Hi ha coses que al final el que dius, bueno, volent xerrar d'uns valors o remarcar certes coses, pues te va de sí que és això, no? Que veus de lo mateix i òbviament hi ha coses similars. Però bueno, sí que varietat de ritmes, qualque cançó més desenfadada, com bueno, una que és cabrit, no? Que és, bueno, fa referència literal, no? A cabres loques, que són aquestes amistats que jo considero lliures o que no es deixen endur per res, t'empenyen a fer coses on t'avada tu no arribaries. I també rudimentàriament, que és un poc ja sàtira o metàfora, no? De, bueno, de on deim que estem esperant a que s'estampin perquè aquest model de vida no és viable i estem condemnats a viure rudimentàriament i sempre fent, bueno, broma en sa paraula. Però bueno, no. Diferent, la veritat. Jo crec que coses que no hi havia altres discs i que també em volia atrevir a fer de ritmes, ja sonorament... I content, perquè crec que és això, no? Que complementa un poc els altres dos per necessitats nostres, de dir, ostres, no hem fet cançons així, no ens hem atrevit, o per lo que sigui no han sortit. I això, no? Més enllà de lletres, que també crec que hi pot haver alguna diferent que agradi o que la gent hagi trobat a faltar, també de ritmes.
1: Moltes ganes d'escoltar-lo en calma tot sense... quines sorpreses, mos dur. I m'ha fet molta il·lusió saber que en aquest disc hi ha una cançó amb Madala, que és un artista d'aquí de Barcelona, si no m'equivoc.
0: Exacte, sí.
1: Que personalment sí. també m'agrada molt, llavors m'ha fet molta il·lusió.
0: Sí, som... bueno, com dèiem, no? Que Maria del Mar també hagués col·laborat, m'ho hauria donat a això, no? Perquè a vegades cercant col·laboracions o com es diu, no? Has de fer col·laboració... Bueno, doncs nosaltres no. Vull dir, si surten, com per exemple Anna Maria del Mar, que no la coneixem, però per lletra, per inspiració, per coses, es donava, que diguem...
1: Clar.
0: I no va ser, però no anem a cercar, pues, això, no? Vincles que no existeixen i tampoc t'ha duit a escriure o t'ha duit a fer alguna cosa que dius que t'encaixaria.
1: Clar.
0: I clar, amb en Guillem a repetir, no? L'única col·laboració que hem fet, que diguem, oficial i escrita, blu-blu. Però clar, va sortir de que amb ell compartim moltes coses, vull dir, des de músics de banda, espai de creació, amb l'estudi i ara també amb cooperativa de Ràdio Solar. I em va venir literalment la cançó que es diu Crema i Enciamada i no sé per què, perquè al final escriure, és com s'hauratxa davant un paper i et venen coses, no? Mm.

0: o menys això me passa així, hi ha gent que no. Per això, no? Em va venir lo de una frase, no? Amb crema, i crema i enciamada, i s'enciamada menys suprema. I clar, i amb ell, que moltes vegades havia xerrat de ses arrels, de com ha conegut Menorca, i de ses nostres famílies, jo que he conegut la seua, i tot, bueno, ses nostres històries. I ràpidament això li vaig mostrar i ja va ser com ganes d'escriure bueno, cap a l'artesania, cap a les generacions majors i com us havien transmès. I molt content de com ha quedat també, una cançó diferent de la que teníem amb ell, que crec que, bueno, que pot agradar.
1: Segur que sí. Ara comentaves això de la cooperativa. No sé si ho vols explicar una mica, si és un projecte que també...
0: Sí, interessant, bueno, perquè es dugui a conèixer. Sí que jo no sóc la persona que, diguem, més indicada, perquè sóc la darrera incorporació, però sí que, bueno, ja estan a reunions o des d'un bon inici que ho anaven, que, diguem, creant, i coincidíem amb en Guillem, sobretot, m'explicava. I molt interessant perquè realment és això, no? És una unió d'artistes on col·lectivament el projecte inicial era crear una discogràfica, i ho és per qui vulgui, però bàsicament ara amb el que s'ha basat primer i per començar a tenir recorregut és amb un sistema que, diguem, com de facturació, però perquè puguis tenir tu també ajuda i solvència, on moltes vegades... pues això, no? Petits projectes i no tan petits, et trobes dificultats, no? De qui factura els concerts, qui pot donar d'alta en els músics,
1: sí.
0: I sense altes comissions i coses rares. I després, sobretot per això, per creació de música, que entre tots tenim un crèdit i al final és un crèdit d'ús mutu, no? Si tu necessites un disc, hi ha un saldo comunitari, i sempre ho comuniques, però vull dir, tu pots demanar diners i al final els diners de tots o doblers que després necessita un altre artista.
1: Clar.
0: I així mos ho nutrim, no?
1: Està molt bé, perquè costa molt en el món cultural facturar aquestes coses burocràtiques, són molt complicades.
0: Sí, no, i la necessitat, no, de doblers, de que quan tu un inverteix i ho poses de la teua butxaca, bueno, si ja són precaris, doncs encara ho és més per èpoques, no? I així almenys per recolzar amb altres, no t'has de preocupar i s'agraeix un munt. I el projecte de segell discogràfic és molt més ambiciós, però també molt potent, molt potent. La veritat.
1: El nom? Que no m'he quedat amb el nom de la...
0: Ràdio Solà.
1: Ah, sí. Molt bé. Bé, tornant un poc en el disc, és que m'ha fet curiositat aquest tema, perquè crec que és un important d'aquest tipus de projectes autogestionats. Tornant un poc en el disc, aquest mala... O sigui, això de mala herba, aquest concepte, no? Què és? Ser una mala herba? És reivindicatiu? És defensar el territori?
0: Clar, vull dir, sí que em va fer gràcia perquè jo, en broma, no? de xerrant entre nosaltres i tal i qual, dic, estic cansat de la mà, en broma, no? Òbviament, que vull dir, és el que mos més caracteritza en els illencs, però en broma dic, ostres, un disc contracorrent, l'altre rissaga perquè donava continuïtat... Però dic, ara, dic, després de la pausa, després de tot, dic, vull anar a la terra, dic, i jo, de la mà, vamos, poc. Vull dir, m'agrada molt, m'encanta, però dic, jo, la meva família i on jo m'he criat és al camp. I aquesta, en broma i no broma, dic, vale, no, anem a donar la volta a la fua. I després, pensant noms, pensant coses, ja també amb lletres que hi havia per allà... com esborranys o coses començades. Bueno, ganes també de ser positiu i de donar un poc d'esperança també, no? Un nom que crec que és molt explícit. Per això, no? D'aquestes males herbes que pot ser col·lectiu, no? Però aquestes llavors també que m'agradaria pensar que hi ha i que som, no? Capaces de renéixer, d'adaptar, de mutar... I em va cridar, no?, l'atenció a aquest nom i poder, el que dic, canviar un poc la nostra visió de la mà a la terra i ara és aquesta llavor que també com a ego o projecte de dir, vale, òbviament ens dirigim en el col·lectiu, però nosaltres després d'una pausa, després de no fer música, com dir, també que estem vius.
1: També heu crescut.
0: Nota. Sí, segur, també, i tornat vells. Sí.
1: Això és més experiència. Sí. I pel que fa com estil musical, a reggae, que és la vostra aposta, la vostra tria, creus que per els seus orígens és reivindicatiu per si mateix? O sigui, per què el vau triar? Què us aporta?
0: Sí, no, totalment, totalment. D'on neix ho és, no? D'una reivindicació i, òbviament, bueno, des de la independència de Jamaica. I al principi, tots els grans artistes, més de gènere roots, que diguem, subgènere dins de reggae i música jamaicana, és totalment polititzat, no? I ells reivindicaven les seues arrels i les seues cultures, però sempre des d'una estima a la terra, tot i la visió a vegades més mística o més religiosa des de rastafarisme. Però també això va triar aquesta música o mos va triar ella, nosaltres, perquè al final és això, no? Jo venint de, bueno, de punk i músiques més reivindicatives, explícites, no? Més dures, acabes això, no? Bevent d'altres estils i arribant a s'escà, i de s'escà, pues, això, cultura més rubo i tal, d'estils més de Gran Bretanya, de l'immigració jamaicana, i acaba, pues, això, no? Que per gust vas indagant i es regue, jo no ho sé, no? No sé per què, però és el que més m'ha arribat a seduir que es quedi, que diguem, amb el pas dels temps, no? Òbviament, pues, segueix que escoltant punk i altres músiques que m'acompanyaran. Però, bueno, aquesta també perquè, no ho sé, no? Crec que és fàcil transmetre un missatge, no ho sé, no? Que t'arribi d'una manera més, no sé com dir, íntima o que remogui. Per com sóc jo, òbviament d'altres formes poden arribar missatges de mil maneres. Però com vaig començar a escriure, no sé, no és com me va fluir més en la meva forma de ser i d'escriure també artísticament. I amb el pas dels temps, doncs mira, hem provat això, no? Variació de rimes i guinyos cap a l'escà i tot. Però sí, és el que dic. Jo crec que mos va triar a nosaltres o a jo, i curiosament trobar ferreriencs que també feien reggae a Menorca i no sé, no? I va ser tot una sèrie de casualitats. Però mira.
1: Jo crec que l'estil casa molt bé amb les lletres i amb el missatge, i a més és que és molt alegre. I això també com... Això també m'encanta, el punk i altres estils així com de mena més durs, com clar, deies, però ostres, que la felicitat, diguéssim, com l'alegria que pot transmetre una cançó de reggae a la vegada, que la pots ballar però la pots cantar i clar, ets conscient de la reivindicació de la lletra, crec que és superimportant.
0: No, sí, eh? I vull dir que no hi pensàvem en el que vaig a dir, perquè gent m'ho ha dit, diu, clar, és que feis una música que... Vull dir, gent que t'ha de no estigui tan d'acord amb els missatges, està obert a escoltar perquè és agradable.
1: Totalment.
0: Dius, bueno, si és així, me n'aleg, no?
1: Però, òbviament, no era intenció.
0: Clar, dius, no anava per aquí, però sí que et cerques el conscient de que, bueno, que contribueix, no? I que ajuda, i òbviament, pues, estils... Pues això, pues, rock, punk o t'ha de més això, tancats... La gent de primeres no seria tan oberta a escoltar, no?
1: I clar, tenint en compte també el context en què creau al principi, que és Menorca, aquestes coses de vegades s'han de tenir en compte i trempejar
0: sí,
1: una
0: sí,
1: mica, no?
0: Sí, no, i ja t'he dit que ha vingut tot com ha vingut, no? Òbviament no penses en això, fas el que t'agrada i punt. Però sí, no? La gent després m'ho ha dit o t'hi dona a pensar i és obvi, sí, clar, no? inclús això, companys que també fan rap i tal, bueno, orgànic.
1: Sí, sí.
0: No, dius, que la gent diu, ai, pues això, no? Perquè fan hip-hop o rap en menorquí, i ja, mira, perquè és en menorquí m'agrada més, i dius, bueno, doncs pues hi ha certs aspectes que fan que t'arribi més o que sigui més obert.
1: Clar.
0: Però sí, també, això, segons quina música...
1: I ara mateix, quins són els teus referents culturals principals, coses que escoltes més, que t'està venint?
0: Oh, sincerament, és això, desconnectat de tota la música en català, exceptuant això a Dala perquè els atenc al costat, i vull dir, no m'encants, i orgànic perquè també és això, n'hi van dels millors amics, i en Lluís que també el tenc en cercles. Per exceptuant això, molt també forçant a escoltar més música, bueno, reggae, és veritat que no escol res més des de fa... Vull dir, esporàdicament algú de punk, però per desintoxicar, però sí que vaig voler fer l'esforç per aquest disc a nivell friki personal, dir, vale, no vaig escoltar res més, me vaig empapar de tot el que pugui, i anar un poc a això, no? A les meves referències i a grans mítics, per dir, clàssics de reggae i sobretot de roots, on m'he volgut basar més en aquest disc. I la veritat que això, no sortia massa d'allà mateix, que me feien la broma, diu, escolta coses i tal, i jo què sé,
1: tu,
0: no?
1: I tu no, estic centrat.
0: I dic, no, és que dic, no, me ve de gust això, no? Sortir d'allà i dic, ja ho faré. I també un pot desconnectar de... Bé, desconnectar no, però dic, no vull saber res de propostes de que fan, no ho sé, no? Més actuals o no sé què, dic, no, vaig a fer el meu, dic, perquè inconscientment sempre t'acabes, exacte, no, mirant, i dic, no, dic, pas.
1: No, clar, que escoltes massa i després acabes fent un reggaeton, són segurs, t'imagines?
0: Exacte, acabes i dius, ui.
1: Què m'ha passat?
0: No, però bueno.
1: Bé, si vols, ara un poc enrere, deixar un poc el disc nou i anar un poc cap als principis de la teva carrera musical, que també em feia ganes un poc xerrant-ne. Al principi, quan he dit que em feia molta il·lusió aquesta entrevista, ho deia perquè, ostres, jo crec que Som, la cançó que va estar el 2029... el 2019, 2019 encara queda una estona. Ostres, crec que és que va ser un impacte per la societat menorquina, no? Vull dir, i ho dic sincerament, o sigui, crec que això, vull dir, crec que vau saber amb un ritme amable i unes lletres també alegres poder atracar, com poder emocionar molt a una generació, independentment de la seva ideologia, no? Moltes persones que no sabien... Jo pensava, jo que estava ja en aquell moment escoltant moltes altres coses, com potser més específicament, explícitament polititzades, jo els deia, però sabeu que cantau? Me'n record molt pensant, mira, és que tothom està cantant això, però realment saben que estan cantant. I per jo va ser com... Ostres, va ser un impacte molt, molt fort i crec que va ser una cosa molt xula. És que me'n recorda que era una cançó que cantàvem per tot, me'n record cantar-la d'acampada amb els amics, o sigui, era una època que va ser superxulo, realment, saps? Sí. I avui venim cap aquí pensava molt en això, i per això, no sé, m'agrada poder xerrar avui aquí amb tu, com gairebé que han passat 7 anys després, no? Ostres,
0: sí, és fort. Rapidíssim. I no, totalment, va ser, no sé què va ser, però tenint en compte això, de que, bueno, moltes coses, no? Jo crec que també és factor sorpresa de que, bueno, pues no existíem, no? La gent no ens coneixia i un pot també de qui és això, què és, d'on surt... Però, bueno, era una carta de presentació, no anava més enllà, saps? Vull dir... Clar, record xerrant orgànic i soy que me deien, i ara què faràs? Perquè després d'això, doncs pues no tens res, saps? Vull dir, era com... pues, il·lusió de fer un projecte, pues, això en banda i, bueno, coses que no havia pogut fer, que diguem. Mm-hmm. I era una carta de presentació, no? De poder dir, mira, com qui és rudimentari, que és rudimentari, o què pretén dir, o jo, tal, no? Jo què sé. I un poc, pues, això, no? Dir d'on jo venc, que eren ses arrels, i passar i tenir pinzellades, pues, això de sa nostra cultura, de reivindicar també sa illenc. I exacte, i es van sumar en escarro també moltes persones, perquè crec que sí, que va agradar estilísticament, mm-hmm. i com els hi agradava el ritme i ses melodies i tal, i que els hi va arribar, que els va ferir, però persones que totalment,
1: sí, sí.
0: crec que no sabien que cantaven.
1: Mm-hmm.
0: I em va saber inclús greu per això de dir, uau, sense... no ho sé, vull dir, també en el vídeo que em vaig posar la camiseta de Menorca antifeixista,
1: sí. mític.
0: Bueno, crec que era molt directe, però que estava de la lletra no bastant, no? Però que era la intenció d'acompanyar. I no ho sé, però sí, sí, sí. Gent que després me deia, inclús això, record comentaris a YouTube i no sé què, de que justament la camiseta...
1: Li sobrava, no?
0: Sí. Ai, és que mesclant política, i dius, vale... No ets entès massa cosa, no? Perquè, bueno, que és política, per jo ho és tot, mm-hmm. òbviament, t'agradi o no, vull dir, però crec que la gent no ho entén. I això, no? Aquests comentaris era com, uau, crec que la gent no s'entarà massa de què va la pel·lícula,
1: yeah.
0: i s'ha sumat en el carro de que ha agradat i pues, el que dius, no? Estava circulant per allà i no ho sé. Però sí, va ser un... tot un fenomen que, diguem, per nosaltres viscut, mm-hmm. de que no tornarà a passar, perquè segons que no tornarà a passar, ara estem allà i ja està, no? Però sí, sí, va ser una empenta forta, va ser una empenta forta.
1: Això devies tenir moltes ganes de seguir després d'allà, o no?
0: Sí, bueno, de seguir creant, no? Mm-hmm. Perquè ja t'ho dic, no teníem res més. I aquell moment no teníem ni sa banda feta, vull dir, era jo amb en Quim, el saxofonista, mm-hmm. però com a productor, i va ser com, bueno, pues, això, no? Hauré de córrer i fer alguna cosa, perquè tampoc així, però sí que era com, vale, mm-hmm. pues ja està, ara hi ha un buit.
1: I d'aquí i, va bueno. sortir Contracorrent, llavors, no?
0: Exacte.
1: 2020.
0: Sí, sí.
1: Mm.
0: Sí, pues, també tenia altres esborranys i lletres, però que jo inclús havia... Això no ho sé, com aparcat, perquè ja, era com, vaig a fer una cançó i a dedicar tot el que pugui i també inversió econòmica meua, que mm-hmm. en aquell moment dic, mare Déu, sense... No ho sé, estaria disposat a tot i no sé ni per què, perquè... Sí, sí, però fatal estaria. I sort que me vaig animar, vaja. Sí, sí.
1: Abans comentaves un poc que ara mateix estàs escoltant només mm-hmm. Una sèrie de coses i que potser no estàs atent a les novetats en català, en el panorama musical en català. Si vols, ratllem un poc de panorames musicals en general, no? Perquè jo crec que sentim molt, i amb raó, no? Que darrerament el panorama en català està molt despolititzat. Mm-hmm. No sé... Coneixes, tens recomanacions que puguin girar un poc la truita o saps com està la
0: gent? Cap a aquest discurs, dius?
1: Sí.
0: Vull dir, propostes sí, sí. que sí que
1: propostes
0: volen.
1: Propostes xules o la gent de rig en català, abans, si tens alguna proposta.
0: Sí, no, a veure, jo crec que sí que el que dius, que sempre hi ha gent que vol apostar per... Bueno, per dir coses, no? Uh-huh. O que tens ganes de dir coses i que te remouen més enllà de, jo què sé, de l'amor o la vida quotidiana més banal. Que pot estar bé, però que tot es basi en això, bueno, crec que passen moltes coses, com per no dir-les.
1: Totalment.
0: O que no venguin de gust explicar, no? Uh-huh. No ho sé. I sí, a l'escena ja més reggae o tal... Vull dir, propostes joves, emergents, com Neptú, aquelles de Lleida, i també amb música superconscient, o l'altre dia que vaig poder conèixer en persona, Roof Bandits, que són de... no sé d'on són, si de Ripollet, no sé d'on són, però bueno, de Catalunya, i també superguai, amb una energia que veus a so, no? De, no sé, que crec que tenen super de força i espero que els hi vagi superbé. I després el panorama, que no sigui reggae o tal, sí que ha sonat molt a Remei de Cala Fresca,
1: sí. Mm-hmm.
0: Que crec que és exemple un poc més... bueno, mainstream, no amb lo dolent de la paraula, però sí que ha aconseguit igualar-se propostes mm-hmm. així, bueno, més comercials i estar a certs cartells i puestos que, no sé, no? Que hi arribin propostes així, unes qui vulguin ser, mm-hmm. però si elles hi volen ser, doncs me n'alec per això, perquè almenys es rompre un poc tendències. Totalment. I coses mm-hmm. que dius que, jo, és guai. Però sí, jo espero que això, no? Que també són inèrcies o moments, no? De que la gent ara, doncs això, no? Com que està de moda, doncs això, passar un poc de tot perquè s'han cansat de polititzar, no sé, que han anat escoltant a vegades pinzellades, sí. No? D'entrevistes, perquè precisament es demana, mm-hmm. no? Com és que ara la música, tal...
1: Ai, és que...
0: I, exacte,
1: no,
0: m'han cansat... que tot és política i dius, bueno, però és que és el de sempre, conviure, tenir companys de pis, les teues dinàmiques que adoptes, el que sigui, tot és política, vull dir que, i segons com tu miris de què xerren, pues, també fan política,
1: yeah.
0: No?
1: Vull sí,
0: dir, una cosa és que no vulguin veure, però llavors, bueno, jo crec que és això, no? que ara és una època i que anirà canviant, no? Si, mm-hmm. si més no, no ho sé, jo no té res a veure, però m'ha fascinat lo d'en Bad Bunny, no? I tot sí. El rebombori que té, però sense fer-li cas en aquest senyor i la seva música, que òbviament has sentit per ràdios i tot, dic, hòstia, dic, aquest tio diu coses que no m'interessen, vull dir, que no m'arriben, mm-hmm. sense ànim de criticar, vull dir... I d'altres que dic, no sabia que havia fet una cançó ja com... que és Lo que pasó a Hawaii, no?
1: Sí, Lo que le pasó a Hawaii. Mm-hmm.
0: Vull dir, com, joder, dic, és molt explícit, molt directe. Mm-hmm. Sí que sobre s'apagón, d'allà de Puerto Rico, no sé quantos, que s'havia més posicionat, però és igual, no? Dic, una sí, figura bueno. En el món que és, si no m'equivoc, la persona més escoltada... Sí. I no sé quantos, dius, de repent sembla que no atura de reivindicar les seues arrels i la cultura ja llatinoamericana.
1: Mm-hmm. Home, però... va sortir amb la bandera de la independència de Puerto Rico,
0: mm-hmm.
1: que és la bandera que allò que és blau està baixat de to.
0: Exacte.
1: Però després la roba que duera de Zara, sí. Sembla que és pro-Israel, vull dir...
0: Sí, no,
1: les contradiccions surten per totes bandes.
0: Sí. Que s'és fet viral, exacte, perquè, clar, era molt el moment actual i contra, mm-hmm. bueno, no?, contra les tropes aquestes d'immigració contra ICE, i molt explícit volcat amb això, no? Semblava tots els missatges i les indirectes. I que superguai sí. Aquest punt, no? Que dius, hòstia, superbol i venga, va. Però bueno, podent criticar moltes altres coses, dius, mira, pues, no es vol xerrar de política, doncs pues mira, aquesta se l'ha menjada tothom, mm-hmm. no? I dius, ah, bueno, pues a veure què passa, no ho sé, no? En tendència o si ojalà això, el que dic, ara tothom li vingués de gust reivindicar ni que fos la seva cultura i les seues arrels. Mm-hmm. No? No ho sé, esperem això, no? Que canviï un poc el paradigma.
1: Bé, tot és un pèndol, així que ara toca...
0: Sí, i ja t'he dit, cicles, no? Jo crec sí. Que al final... Sí.
1: I en l'àmbit més menorquí, bueno, hem xerrat d'orgànic...
0: Que haguem dit, no ho sé, però bueno, va, de sí. Música... Sí, era, no
1: si
0: record.
1: Mica...
0: Però també, bueno, els companys de Barlat, no? Que hi tenc, bueno, per generació i per, sí, cercles que hem anat fent, també de projectes que volíem tirar endavant, menorquins pel territori, la plataforma antifeixista, Menorca... Bueno, amistats.
1: Mm-hmm.
0: I, jo, superguai també, no?, d'això, de que puguin conviure a Menorca, això, no ho sé, molts estils diferents, sigui orgànic entre sona rap, nosaltres des de reggae, ells des de un pop, no sabria com definir.
1: Sí, és una cosa
0: però
1: indie.
0: Però inclús ara, exacte, no? És indie, també experimental, sí. No? I després, òbviament, bueno, pel de gall, que, no? Que ja seria com el que tothom segurament coneix. Però bueno, no sé, un moment musical que me sorprèn molt. Mm-hmm. És de Menorca, bé, jo que sé que hi ha, bueno, òbviament, Leo Manso...
1: Sí, d'anava a dir, estic tan enganxada en el seu nou disc, ostres.
0: Ah, sí? Oh, no l'he escoltat. Sí, bé, sí, ja t'he de dir que no he escoltat res de ningú, així que em sap greu per ell.
1: L'has d'escoltar. Just el vam entrevistar al Perfil fa unes setmanes i vam poder xerrar del disc i després l'hem escoltat i, ostres...
0: Sí,
1: molt
0: no,
1: xulo,
0: no,
1: perquè és ha posat banda i li dona un gir molt guai. Xulo. Sí, sí, crec que t'agradarà.
0: No, és sempre, vull dir, Leo Manso sempre m'ha despertat simpatia. Vull dir que segur, segur, faré.
1: I en tema ser artista a Menorca, no sé, creus que estem un poc com... Dic que estem... He dit estem. Jo no, realment no soc artista, perquè tinc una professió no gaire. Coses culturals i artístiques, no? Al final, que van totes al mateix xac, no? Sí. No sé, si estem condemnades una mica a l'exili o què?
0: Ja, no. A l'exili explícitament perquè has de sortir de Menorca o ho dius metafòricament per una altra cosa?
1: No, literalment.
0: Vale. Ja, jo, i a més, vosaltres també, Radio Far, no ho sé, el que dic, que me dona esperança veure que surten cada vegada més projectes. Però sí que és molt de persones que tot i que el projecte neixi a Menorca... O neix de la distància o neix perquè han sortit fora i t'has empapat de moltes coses, no? Que jo m'agradaria pensar que no és necessari i que, si més no, en un futur, pues això, no? Tindràs moltes eines i un mirall enorme, no? On te puguis reflexar. Però, bueno, sí que és cert que òbviament, els recursos són els que són i no és el mateix, no? A nivell d'inspiració pots sortir fora i trobar moltes propostes, inclús te satures de coses i clar, entenc que és fàcil, no? que sorgeixin des de fora per això, no? Per recursos, per espais, per el que sigui, però no ho sé, també me fa ràbia haver de pensar que des de casa no pots fer o crear un projecte. O que sigui difícil després que facin cas des de fora, si és que necessites aquest cas, no? per diguem, sobreviure, o perquè tu vols dirigir, òbviament, a Menorca i fora de Menorca. Però no, molt content de veure això, no? Pues Radio Far, que s'ha establert, Posidònia també, des de... Bueno, coneixem personalment moltes d'elles que ho han tirat endavant. Jo, era una necessitat seua que venia de molt enfora. I també, pues això, no? Veure projectes que es poden establir, que funcionen, dona esperança, no? De dir, gent que no vulgui sortir de Silla, que ho pugui fer des d'allà, seria increïble.
1: Tant de bo. Sí, tant de bo. Sí. Hauríem de tenir més oportunitats en aquest sentit, així que poc a poc. Xerrant un poc en tema Barcelona, Menorca, distàncies, com és aquest procés creatiu de rudimentari perquè el grup viu entre dues bandes?
0: Sí. Pues, com bonament podem. Feim la broma que som un grup que no assaja perquè estem separats. O sigui, i mos hem inventat maneres. Però, no, mira, vaig fer dues tancades amb Nedu i en Carl, i també es va sumar en Hugo, però que són els Comando Ferrerianc. I des d'allà, no? O sigui que van sortir una bateria d'idees sonores, coses que proposava, coses que van sortir col·lectivament, i d'altres que ja sí que van fer feina, jo i en Quim, el saxofonista, per això, no? Perquè ell està fincat aquí a Barcelona, té un estudi que és aquí on compartim amb en Guillem de Dala i Radi Solà. I això, no? De, ja també d'idees meues, que el que deia, que estàvem molt cap ficat en anar a treure ritmes i inspirant-me, no sé què, i que ells també m'animaven a dir t'has de posar tu capdavant perquè contracorrent era el que era, i com d'aquesta essència que cercàvem, i bueno, donant-li més continuïtat. I la veritat que són entre unes hores de local amb els menorquins i un poc la meva part, que diguem, més íntima, Barcelona, i després amb en Quim, i bueno, i la part que van aportar ja l'estudi i tots els de Barcelona també. Però sempre estem això, convivint com podem. Igual que assajant o crear el directe, quedam, gravam els assajos i després anem perfilant, però en comptagotes. És una barrera, és una barrera. Ja. No diran que no. Però és difícil.
1: I de res, moltíssimes gràcies, Guillem, ha sigut un gust. Moltes gràcies per aquesta Mala Herba Sempre Creix. L'escoltarem amb atenció i amb il·lusió. I res, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí.
0: No, a vosaltres, i ànims, que això sí, per, bueno, per seguir Radio Far. I la veritat que això, molt guai de sempre tota l'empenta vostra que teniu. S'il·lusió i, bueno, i la dedicació, que és el de sempre. Ningú sap totes les hores que és invertir en projectes autogestionats i tirar endavant. Així que super de força.
1: Moltes gràcies. Al final sempre val la pena.
0: Sí, bueno, per això hi som, però a base d'esforç. Sí.

0: diu la cançó popular que els brotets de murta tendra estan estona a florir. I és que, efectivament, aquesta planta no ho sol fer fins a entrar l'estiu. Quan arriben els aires de Sant Joan, la podem veure ornamentada a flors blanques, fulles lluentes i una olor exquisida. Si us diuen que vingueu al març a veure la flor de la murta, us estaran enganyant.
1: Època de muda.
2: Capítol 25. Brots de valor.

Plantegem-ho ara al revés. Si al mes de març es ve a rodar a Menorca un anunci per mostrar l'ambient de l'estiu, en realitat ens exposaran una faula, una ficció, un miratge. A les platges hi haurà poca gent, és clar, perquè al març hi ha poca gent a les platges. Però aquest no serà el paisatge que els visitants trobaran a l'estiu. La murta no és una planta qualsevol. Els humans ens hi han fixat històricament. Els grecs i els romans la consagraven a la seva deessa de la bellesa i l'amor. Ha format part de llegendes, de la gastronomia, de la medicina, de la indústria i dels conjurs. Pot ser que floreixi tard, però ha tingut altres propietats que s'han sabut valorar de manera indiscutible. Menorca també es va adscriure més tard al fenomen turístic. I la seva incorporació ha estat més lenta. Alguns reneguen cada setmana de les dificultats que determinades activitats i projectes tenen per implantar-se en aquesta illa. Agiten la bandera de la prosperitat econòmica i de la competitivitat i demanen eliminar els límits. Però el valor de l'illa rau precisament en el contrari. Tornem a l'anunci de l'estiu. La cosa a destacar no és tant que la publicitat menteixi. Això ho fa una gran part del màrqueting. El que crida l'atenció són els reclams que s'usen, les imatges que formen part de l'espot, l'ambient que s'empra per acompanyar el producte que es vol vendre. Per què es ve a rodar un anunci d'estiu al mes de març? Perquè tenen més valor les platges buides que les atapeïdes. Per què els protagonistes van a nedar a una platja verge? Perquè té més valor social una platja natural que una d'urbanitzada. Per què van per camins i carreteres on no es veuen altres vehicles? Perquè la massificació no ajuda a la promoció. Mirem els anuncis de les fires turístiques. Cap hotel, cap carretera, cap torre elèctrica. Al final, el món econòmic usa aquells valors que s'han aconseguit conservar. Aquelles coses que, amb esforç de la ciutadania organitzada, s'han pogut preservar. Precisament perquè s'han pogut posar límits. Allò que hem limitat és el que més valor ens aporta. Anys enrere, quan una part de la gent vivia encara en l'àmbit rural, trobar-se amb la persona estimada no era tan fàcil. Per això es procurava incrementar el valor de l'encontre aportant algunes plantes en flor. Sense més recursos, calia aprofitar la floració itinerant que brindava la natura. En el lloc que jo habitava no hi havia cap ramell, sinó flor de tamarell, per sota n'enviava.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i n'Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb ses convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'onzè torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta traginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí a ser nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entarem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan tenia 4 anys, vaig prendre consciència de la seva existència. Em deien que eren de fusta i de cartró, però allò em desconcertava. Gegants amb ànima? Poc després vam anar d'excursió a un poblat talaiòtic. Taules i talaiots gegants. M'imaginava aquells éssers construint-los i la idea me feia por. Amb 6 anys vaig anar al cinema. Llavors ho vaig entendre tot. El cinema és gegant. Una mirada a la realitat. Menorca Dog Fest, Festival de Cinema i Fotografia Documental de Menorca.
0: Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.
2: Benvingudes, benvinguts a Radio Far i al Menorca Dog Fest 2021. Un dels pilars del festival és el Premi Tramuntana de Projectes Fotogràfics Documentals, que enguany s'ha emportat la fotògrafa Laia Albert amb el seu projecte El Aguante, La Boca, Buenos Aires. Benvinguda, Laia. Gràcies per ser present al festival i per poder compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
3: Moltes gràcies.
2: Na Laia és nascuda i resident a Barcelona. Va cursar els seus primers estudis fotogràfics a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i es va especialitzar en reportatges en zones conflictives amb Sergi Reboredo. També va fer Figura i Nu amb Manel Esclusa i Bodegó Publicitari amb Mario Vilar. Va fer també un workshop sobre fotografia documental amb Martín Parr i posteriorment un taller de col·lodió humit amb Francisco Gómez al taller Milans. El 2012 es va traslladar temporalment a Buenos Aires, on realitza un workshop i també imparteix tallers de laboratori en blanc i negre. És allà, en aquesta etapa, estança i vivència a l'Argentina, on neixen les sèries No tan Buenos Aires i El Aguante, les quals estan editades també en format llibre, si no m'equivoco.
3: Està en procés una d'elles, però sí, s'està cuinant.
2: Molt bé. El Aguante, que és aquest projecte guanyador del Menorca Dog Fest 2021, és una sèrie fotogràfica que retrata la realitat del barri de La Boca, que està a tocar del centre de Buenos Aires. Una realitat, com podreu veure, plena de contrastos que sembla retratar gairebé des del punt de vista dels personatges que has anat trobant, no? Com neix i com es desenvolupa aquest projecte, Laia?
3: Doncs El Aguante realment es desenvolupa fins i tot d'una manera accidental. Vull dir, jo en el moment en què decideixo, jo arribo a Buenos Aires i estic com ben bé un mes, i en el moment en què decideixo marxar de la ciutat, l'únic que em faltava per conèixer era el barri de La Boca, de Buenos Aires. I per tant decideixo el dia abans d'agafar l'avió doncs visitar, òbviament, La Boca, que a més té una part bastant turística, que és Caminito. Avisada per molta gent que havia conegut a Buenos Aires de no vagis sola, no trepitgis aquest espai amb càmeres a sobre, no creuis la via del tren i de més, decideixo anar-hi i allà conec a la Heidi i la Vanina, que són les principals protagonistes del projecte. Aquestes dues noies m'acullen, diguéssim, de manera accidental, les conec al carrer, no les conec presentar per ningú, i allà decideixo quedar-me, perquè elles em donen feina i casa, també. I això és el pistoletazo de sortida de tot el projecte. Bueno, al final va ser com un accident.
2: I et vas presentar amb càmera o no?
3: Absolutament, sí, però les portava totes. Sí, m'han dit. De fet, a la Heidi me'l vaig trobar a la via del tren, que era com la frontera que m'havien dit que no creués. Vaig anar a visitar la Bombonera, que és l'estadi del Boca Juniors, i després vaig dir, ostres, doncs mira, aniré al restaurant que m'havia dit que anés ella, que estava com més endins del barri. I allà em vaig trobar la Vanina.
2: Aquest projecte que, bueno, que no sabies quan duraria, fins quan es va allargar?
3: Doncs entre anades i tornades com uns 2 anys. Sí, i després els darrers anys he estat tornant ben bé un mes cada any a Buenos Aires, que és on vaig desenvolupar potser la part audiovisual del projecte, que també hi ha un petit curt de 19 minuts que completa la sèrie, diguéssim.
2: Com deia abans, es combinen fotografies de persones mirant a càmera, frontalment, mirada directa amb l'espectador, amb altres de paisatges, plans generals i altres més detalls, no? Tot plegat és un mosaic de sensacions i et diria d'olors, fins i tot, no?
3: Sí, al final, tot i ser un projecte documental com a tal, no el considero tampoc que estigui fet d'una manera molt directa. Mm-hmm. O sigui, potser la instantània no és el que omple més el projecte. Està fet més des d'un punt de vista superpersonal, no? Perquè al final, com comentava perdó, ahir, neix d'una manera accidental i en el moment en què jo em començo a donar compte que jo estic fent un projecte documental és quan em començo a donar que estic demanant, no?, el retrat, sí que mm-hmm. estic començant a plantejar un discurs fotogràfic que donava peu a aquest projecte, no?, que estava guanyant jo mentalment. Llavors, com que les temàtiques que giren al voltant del projecte són molt tema de gènere, molt temes d'herències i de territori, no? Al final és un projecte que està fet a la Boca, però que podria haver estat fet a qualsevol altre lloc, perquè al final el que es tracta és de com decisions que no prens tu, com és el fet de néixer en un territori i lloc concret, modificant absolutament tot el que hi ha al teu voltant i a tu mateix, no? Llavors,
2: la teva identitat.
3: Exacte, totalment. Llavors, en aquest barri concret, a la Boca, hi ha uns pilars molt ferms, que són les dones que viuen en ell, uh-huh. i aquest projecte és un petit homenatge a tot això. Per això el que comentaves tu, que hi ha molt retrat, hi ha molts bodegons, aquests bodegons, per exemple, són com els tòtems que s'aferren per fer a l'aguante una mica la seva filosofia, no? Si deixen a l'aguante de banda, cauen davant d'aquestes realitats que viuen en un territori que és molt proper al centre neuràlgic d'una capital tan potent com Buenos Aires, però que té una idiosincràsia totalment diferent, no? No només per com es funciona, sinó per com es viu. Hi ha molt de risc, hi ha molta precarietat, llavors de l'aguante és com el mantra que es repeteixen per poder sobreviure.
2: El aguante, t'anava a preguntar pel títol del projecte, és algo que realment ells verbalitzen?
3: Absolutament.
2: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. O sigui, és més un substantiu que un verb, no? Uh-huh. Perquè és aguantar el que ens connota, uh-huh. però l'aguante és com el venga per arriba de tothom, no? O sigui, de segueix. Aguante con esto, aguante con lo otro.
2: Sobretot les dones.
3: Absolutament. Uh-huh. Les dones, de fet. Sí, sí. És el mantra que repeteixen com per seguir caminant i no caure gaire. Si fossin conscients o paressin a pensar de les seves realitats, jo crec que no seria viable continuar. Mm. I l'aguante és el mantra, com he dit abans, que repeteixen per poder seguir amb les seves vides. Mm-hmm.
2: Tu, a part de fotògrafa, també tens una part de videògrafa, no? Mm-hmm. De filmmaker. Vas aprofitar també per enregistrar fílmicament o només disparaves?
3: Sí, la part fílmica la vaig produir els últims dos anys que vaig estar, les últimes dues vegades que vaig visitar. Mm-hmm. Primerament perquè quan vaig començar amb el projecte tampoc tenia la idea de poder-ho fer audiovisualment. Sí que quan vaig tenir la sèrie fotogràfica muntada vaig dir, ostres, igual acompanyar-ho de tot el que les imatges no ensenyen estaria bé. Llavors l'última vegada que vaig estar allà vaig decidir fer-ho amb un petit curt d'uns 19 minuts. Que potser va ser fins i tot la part més complicada per elles i també per mi, perquè al final el vincle que vaig establir amb elles era d'absoluta amistat i així segueix sent. Uh-huh. I ficar-les davant de la càmera a explicar tot allò que fotogràficament he intentat captar però no s'ha verbalitzat, va ser un exercici bastant heavy, per elles i per mi també, per elles sobretot, clar. I llavors va néixer aquesta petita peça on hi ha els dos principals testimonis, que són la Heidi i la Vanina, explicant a càmera el que és l'aguante, absolutament. Mm.
2: Explica'm una miqueta per què el blanc i negre, és el format amb què treballes amb la majoria dels teus projectes, no? I en aquest projecte en concret agafa una força molt important. Per què treballes sobretot amb aquest color i quan estàs disparant ho veus clarament? En la gamma de grisos, és a dir, estàs totalment convençuda de que el blanc i negre serà el que transmetrà la força de cada imatge?
3: Clar, com jo disparo amb analògic, o sigui, amb carret, amb pel·lícula de mig format i a 35 mil·límetres. Llavors, és una decisió que prenc abans de fer la foto, no? Perquè he de triar el perfil de carret que faig servir.
2: Clar.
3: Llavors, com que personalment i a nivell creatiu molta part important dels projectes passa al laboratori, quan amplio les fotografies, el blanc i negre em permet poder treballar personalment i manualment les imatges una vegada fetes, no? Això en quant a part tècnica i en quant a part de discurs, justament per aquest projecte, o sigui, sempre treballo en blanc i negre, però per aquest projecte em va semblar interessant treballar el blanc i negre perquè justament la Boca és un barri que és supercromàtic. O sigui, Caminito són cases de xapa pintades de colors, no? que inspirades per, bueno, i impulsades per un pintor que es diu Benito Quinquela Martín. I justament retratar un barri que sempre ha sigut retratar com algo tremendament cromàtic, no? Que és el que crida més, em va semblar molt interessant fer tot el contrari, no? Que és no ens despistem amb el color de les parets, sinó entrem més directament a el que hi ha, no? A l'essència de la gent, de les accions, del que passa i sobretot de lo que et dona el blanc i negre, no? Que no tens l'input cromàtic que et dona el color, no? I potser treballa més l'essència de lo que hi ha a la imatge.
2: Em dius que, bueno, m'has fet el comentari de que no ho havies viscut exactament com una fotografia de carrer, no? Aquest projecte, però en canvi sí que jo penso el barri acaba sent un protagonista més, no? I com, quan dispares, com vius el fet d'estar al carrer, no? En quin moment creus que es troba la fotografia de carrer que està tan viscuda, no?, per molts altres fotògrafs?
3: Clar, o sigui, la fotografia de carrer al final va ser com conseqüència de la meva vivència allà, no? O sigui, tota la part més de carrer que forma part del projecte eren realitats com superproperes. No és que jo anés caminant i digués, ah, mira, instantània. O sigui, totes les imatges que són així potser més capturades més a l'instant, era d'un àmbit molt proper. Tot el projecte és així. Uh-huh. És a dir, no està fet des de fora, sinó és una realitat bastant propera. I les imatges que formen part d'una instantània més directa són realitats que estaven passant al costat i des de dins. Llavors està treballada una mica des d'aquest punt.
2: Revisant els teus altres treballs, que us convidam a veure al seu web, tenim la sensació de que no et desenganxes de la teva càmera. És així?
3: Sí. Sí, per sort, no? Perquè hi ha dies que funciona bé i hi ha dies que funciona malament, eh? Vull dir, al final el que s'acaba veient tant de la web com a les expos és el que surt bé. Uh-huh. Però sí, intento dur-la sempre a sobre.
2: Esperaves aquest guardó? Com has viscut el premi?
3: Bueno, una il·lusió tremenda. Sí, a més era una convocatòria que em vaig presentar vaig presentar el dossier i tot el projecte com molt encarada per aquí, que a vegades tens un dossier fet i vas enviant i aquest el vaig treballar moltíssim perquè s'adaptés el màxim a lo que és el projecte del festival i perquè, ostres, sortís guardonat, perquè em feia molta il·lusió.
2: Sovint aquests tipus de festivals o concursos, tal vegada, no sé, ajuden a ordenar projectes o a ordenar idees. En el teu cas, ha funcionat així alguna vegada?
3: Sí, total. Clar, el fet d'haver de presentar un dossier o potser un... O no, és igual, el dossier no és el format concret, però haver d'endreçar i d'explicar a altres el que és el teu projecte, et fa fer un peron i dir, ojo, no? com ho expliquem això? I ja on ho estic explicant? Llavors és un exercici fantàstic per posar ordre a qualsevol projecte que tinguis. Perquè t'obliga això, sobretot, a poder-ho verbalitzar, no? Que a vegades ho verbalitzem presencialment, però en aquest cas ho has de fer per escrit i crec que et fa entrar en una reflexió molt xula sobre i una feina molt necessària sobre els projectes que has de fer, no?
2: Fent el projecte de l'Aguante, tan lluny de casa, no? Vas poder o et va venir com un retorn i aquesta reflexió de la que parles, no? Sobre la teva pròpia situació o la situació de la dona en el teu lloc d'origen?
3: Absolutament. O sigui, de fet, ja explicant potser més algo personal, jo vaig arribar a la Boca a Argentina per una vinculació emocional que va ser molt traumàtica i com a dona em va deixar bastant tocada. Uh-huh. I la boca va ser la que em va salvar a mi d'aquesta situació, no? Llavors, poder superar aquesta situació amb dones que protegien sense tenir gaire en quant a algú físic, però molt en quant a algú emocional, va ser pues, un punt de llum i de duresa alhora. Però van ser elles les que em van salvar absolutament. Comparant la situació de la dona, dius, ostres, potser en el meu territori, no? Barcelona o Catalunya o Espanya o Europa, hi ha situacions que jo vaig viure allà i que són inviables, no? de tolerar o de compartir, però compartint aquest espai amb elles, em vaig adonar que el nivell de fortalesa i de militància feminista era molt més gran la seva que la meva, però molt més gran. Totalment.
2: Que bé, quina lliçó.
3: Sí.
2: Molt bé, doncs enhorabona pel premi i enhorabona pel teu projecte i et desitjo molts èxits.
3: Moltes gràcies a vosaltres per tot.
2: Fins ara, Laia.
3: Fins ara. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada que em refresca l'esperit.

Radio Far. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola. Hola, gràcies. Bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne, Donassa, des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada.
4: Hola.
0: Benvinguda.
4: Hola. Fem una aquelarre i tancant micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
4: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Que clar, m'hi vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
4: veniu
0: pot ser.
4: Veniu cap aquí, totes els que m'ho escoltau, i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Freak, capítol 67. En escarrellarem desple de sa por, desgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara des denominat terror còsmic. Relam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en la creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te les ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de la foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara tinc pendent el Marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, Sa Naveta dels Tudons i el Pou dels Aïmadors.
1: Pretenien una jove, dos enamorats cabalencs. Tan cabalencs que ella no sabia quin havia de prendre, perquè no sabia quin havia d'engigar. I ells, per llevar-lis mal de cap, van convenir amb unes macions dignes de ferbs aïmadors i de lota tan garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades, a sa plana d'estudons. S'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer enllestit sa tasca, se casaria amb sa lota. Fer una nau de pedra, com sa d'estudons, és veritable obra de gegants, i fer un pou amb una barrina, d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella, on sa penya és tan ferma i s'aigua està tan fonda, vol de llit i braons. Els dos aïmadors contraris, com a bons amics, no obstants d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa vetlada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres, una ferrata sa barrina, a tall de foradar el món. S'altra, arrencant i traginant a coll penyes, que, després de ben llaborades, les posava a lloc fent de mestre d'aixa, paradant s'estranya nau carena per munt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan, duent-se darrere pedra, no veient a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fundal i feu s'acostumada pregunta, es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigua. Una flamarada de salvatge gelosia enlluernant es de sa nau i furiós va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella vetlada, a festejar a casa el lota, no hi comparegué més que es jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. El jove que faltant es festeig fou trobat. L'endemà, mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. En el jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. Li falta una pedra. Es pou avui és encara conegut pel pou de sa barrina o dels enamorats i mostra dins ample canó faixes en espiral menjades a sa penya com que siguin buidades per una cubia o per una barrina de gegants. Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes.
2: Avanço per l'autopista de la nit, la dolorosa caiguda i els vidres que han cicat

Aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cipó s'encén.

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol. Sona l'orgue de la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar. I crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Together. Azumor and Zumesh.

0: Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. Comencem la mà de contes aquí, a Ràdio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. De bon matí ja havia començat a arribar gent a la quadra. Tots miràvem amb atenció, sense alè, el poltre que acabava de néixer. Ha nascut un cavall blau, blau com un tras de mar. Aquest cavall és molt bon presagi. No havia passat ni una setmana que van anar a oferir al rei el cavall blau. El monarca, tan bon punt el va veure, va exclamar amb alegria: aquest cavall és una benedicció del cel. Els déus me l'han enviat per conquerir el món. Crearé l'imperi més gran que s'hagi vist mai. Que li ensenyin a córrer i les tècniques de guerra. Que no aprengui res més. Gràcies a ell seré poderós com un déu. El poltre blau va quedar a càrrec d'un vell soldat que tenia els cabells tot blancs. Quan era jove, havia perdut un braç durant una cruenta batalla i l'havien deixat a càrrec de les quadres. Quan el vell soldat li va passar la corda al voltant del coll, el cavall s'hi va resistir molt i es va intentar escapar. El vell soldat va mantenir la corda agafada ben fort amb el seu únic braç, sense dir res. Al cap d'una estona, el cavall ja no s'hi va resistir més i va començar a trotar al costat del soldat. El soldat va entrenar el cavall amb severitat, la mateixa severitat amb què l'havien entrenat ahir de jove. Va fer que el cavall aprengués a córrer a tota velocitat. No li va treure els ulls de sobre ni de nit ni de dia. No el va deixar descansar en cap moment. I amb el pas del temps, el cavall es va anar fent fort com l'acer i els seus ulls es van tornar freds com el gel. Quan el cavall blau galopava pels camps, la crinera al vent semblava onades de mar castigades per una tempesta. Mireu, un cavall blau, sembla una onada del mar. Els pagesos abaixaven les mans, descansant de les seves tasques i reien. Els soldats alçaven les llances i marcaven el pas al ritme dels cascos del cavall. La gent va començar a anomenar el cavall Onada Blava. Any rere any, l'Onada Blava va anar creixent i es va convertir en un cavall extraordinari. La seva força, la seva energia, el seu valor el feien únic i imponent. Quan va començar l'any nou, el rei va demanar que preparessin Onada Blava per anar a la guerra. La nit anterior, el vell soldat va posar-li una armadura. Li va col·locar ferradures noves als cascos i li va untar tot el cos amb oli. Li va deixar la menjadora plena, li va acariciar els crins per darrere del coll i silenciosament va marxar. El rei va muntar el cavall i va deixar anar un crit de fúria. A les armes! L'Onada Blava es va llançar sobre les línies enemigues com si volés, embolcallat amb els crits de joia dels soldats. Res podia aturar-lo. Les espases i les fletxes semblava que caiguessin als seus peus destrossades. La seva primera campanya va ser una victòria contundent. La moral de la tropa estava pels núvols. Endavant, sempre endavant, cavalcant l'Onada Blava, el rei pujava les muntanyes guiant els seus exèrcits. La guerra continuava i els dominis del rei es van anar estenent en totes les direccions com onades embravides. Però després de les victòries, també quedaven innombrables soldats, morts i ferits. De nit, se'ls escoltava gemegar i cridar: que no s'acabarà mai aquesta guerra tan llarga. L'Onada Blava no va ser sinó una maledicció. Hi havia soldats que s'esferien només d'escoltar el soroll dels cascos d'un cavall. La gent del poble també patia molt. Totes les collites havien servit per alimentar les tropes. Tots els que van somiar que el naixement del cavall blau anunciava un món millor havien hagut de deixar casa seva i marxar ben enfora. I la guerra va continuar durant l'hivern, amb la neu blanca caient per tot arreu.
1: «Seguiu l'onada blava, que ni un sol home perdi el pas!»,
0: va manar el rei. Els cascos de l'onada blava tornaven a trepitjar la terra mentre les tropes seguien el seu compàs. Junts es van llançar sobre les línies enemigues. Llavors, al mig del camí nevat, va aparèixer un soldat. Era un fiet soldat, amb un casc massa gran que li ballava sobre el cap i una llança el doble de llarga que el seu cos. Els seus ulls treien espurnes. L'onada blava es va aturar en sec. Just en aquell moment, una fletxa vinguda de qui sap on es va clavar a l'espatlla d'onada blava, que mai havia sentit cap tipus de dolor des del seu naixement. Es va encabritar, va alçar les potes davanteres i va fer caure el rei sobre el camp nevat.
1: «Una fletxa ha ferit l'onada blava! El rei ha caigut del cavall!»
0: Els soldats van trencar la formació i van començar a córrer en totes les direccions. Un o dos van caure ferits per les fletxes enemigues. Al mig de tot aquell infern, l'onada blava no feia cas de les ordres. Va retrocedir i va arrencar a córrer, allunyant-se del camp de batalla. Quan el rei va tornar a palau, estava fet una fúria.
1: «Tot ha estat culpa d'aquesta bèstia blava. Vull que demà mateix el matin a la plaça Major!»
0: Van tancar l'onada blava a la quadra i li van posar cadenes a les potes, fins i tot a la que tenia ferida. Aquella nit, una figura tota vestida de blanc va aparèixer a la quadra. Va obrir la porta i es va atracar a l'onada blava. Amb el seu únic braç li va rentar i li va curar de la ferida.

0: va guiar el cavall fora de la quadra. Els altres soldats, que estaven vigilant la porta, no hi van parar atenció. Tanmateix, estaven avant, i la neu, a mesura que queia, s'emportava la cendra de manera que, de seguida, va reaparèixer el color blau del seu pelatge.
1: És el cavall blau! Tanqueu la porta!
0: Els soldats van començar a empaitar-los, tot cridant, però el vell soldat va muntar l'onada blava i a tota velocitat va aconseguir traspassar la porta del castell, que ja era a punt de tancar-se. I van galopar i galopar i galopar i galopar a través dels camps blancs fuetejats per la tempesta. Galopaven més ràpid que les fletxes que els disparaven. Ja no sabia on eren, però les veus dels soldats no s'escoltaven. Algunes fletxes s'havien clavat al cos d'onada blava. El seu pelatge estava tot regirat i vermell de sang. El vell soldat li va arrencar les fletxes. Es va treure la seva única túnica blanca i li va eixugar la sang de les ferides. Tots dos van arribar a la riba d'un ample riu. L'ancià va guiar onada blava fins a la vora de l'aigua. El cavall va trencar el gel i va veure un glob d'aigua gelada que li va córrer coll avall. Llavors es va sentir un crit petit. L'onada blava i el vell soldat es van dirigir al lloc d'on procedia la veu. No gaire enfora, al costat de la vora del riu, es van trobar amb un ancià robust, amb cabells blancs i un fardell pesat a l'esquena, i una dona que carregava un nadó. La dona es va mirar l'onada blava amb tristesa. Els plors del nadó tallaven l'aire i calaven a les orelles del cavall. L'onada blava es va atracar la família amb un trot lleuger, va clavar els genolls a terra i va abaixar el coll. L'ancià i la dona, amb el nadó, van pujar sobre l'onada blava. El cavall va agafar aire i va donar un pas, i després un altre, i esbufegant va començar a travessar el riu. El gel es va anar partint, però el cavall va passar entre les vores tallants de les plaques gelades. Semblava que el cavall estava lluitant contra el riu. Sortia i entrava de l'aigua una i altra vegada mentre anava avançant. Les aigües tranquil·les del riu es van agitar per primera vegada amb els esforços de l'onada blava. Era com una gran onada blava estenent ones més petites. Quan la família va arribar sana i estalvi a l'altre costat del riu, l'onada blava es va enfonsar en les aigües gelades i va desaparèixer. Al llit fosc del riu s'havia empassat el cavall en silenci, enfonsant-lo, confonent-lo amb el blau de l'aigua, com un traç del mar. La gent aixecava els ulls cap al cel, guaitava els camps, escrutava el fons del riu i tots deien el nom de l'onada blava amb veneració. Quan el fred de l'hivern aturava amb el seu gel al corrent de les aigües, murmuraven la història de l'onada blava. La seva crinera era més blava que el cel, els seus cascos trepitjaven la terra amb força, la seva figura taava el riu trencant el gel. I així van anar passant un rere l'altre els dies plens de pau, perquè sempre arriba un moment en què tots podem dir prou i canviar un destí que no és el que batega dins nostre. Onada blava, d'en Jo Jun Jaell. I aquestes paraules les va escriure. M'agraden els cavalls per la manera que tenen de córrer, sempre endavant. De gran, vaig aprendre que la veritable raó era l'instint de supervivència per escapar dels depredadors. Tot i així, em segueixen agradant els cavalls. Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. M'agradaria que tothom pogués despertar el cavall blau que dorm en el fons del seu cor.

0: Ressona.
1: Benvolguts i benvolgudes, companys i companyes del projecte Ressona, i oients del podcast també. Enhorabona perquè aquests tres primers capítols que han dedicat en el tema del turisme han quedat molt bé. Hem après sobre problemàtiques dels diferents territoris que ens han duit una mica a reflexionar sobre quin model volem. Però ara han començat un tema nou i ben diferent a l'anterior, o no tant, potser se poden lligar d'alguna manera. Avui començarem xerrant només d'un element, del foc. Un element que se pot estendre molt i dona molt per parlar-ne. És per això que vos escric aquesta carta, perquè mos puguem explicar els uns en els altres quines imatges mos venen en el cap quan xerrem de foc. I potser, en el final d'aquest capítol, podrem trobar els nexes que tenim en comú en aquests territoris en quant a tradicions, estirant el fil d'aquest element. Si vos sembla, ja que estic escrivint, començaré jo. Foguerons, fum, espires, dimonis, tentacions, menjar, música, celebracions de solsticis o purificacions d'ànimes me venen en el cap si pens en les festes i costums de les Illes Balears relacionades amb el foc. Gent a la platja botant per damunt fogueres al vespre de Sant Joan segurament és una imatge que tots tenim en el cap relacionada amb el foc, però jo tampoc he d'anar molt lluny per pensar sobre aquestes festes amb el foc com a element, ja que en el meu poble, la Pobla, a Mallorca, tenim una festa ben arrelada amb aquestes característiques. Són les festes de Sant Antoni, el patró dels animals i els pagesos. A la Pobla té un cert sentit que se celebri aquesta festa perquè sempre ha estat un poble agrícola. Però se celebra a molts de pobles de Silla, a molts d'una forma semblant, amb el foc i els dimonis com a ingredients principals. El mateix dia, també, és la Diada de Menorca, però hi ha foc, crec que només hi és present per Torrassa Can per menjar, però també és una diada ben bonica. Així que, bé, jo xerraré d'allò que més conec, de Sant Antoni del meu poble. A principis de gener s'omple el municipi amb un olor forta, a fusta consumida pel foc, a pólvora també. Després de les vacances de Nadal i Reis comencen les setmanes més intenses i més esperades per molts de mallorquins. A la Pobla pot ser el primer gran esdeveniment d'aquestes festes de Sant Antoni, siguin els correfots, que se celebren el dissabte abans de Sant Antoni. Un espectacle en el qual dimonis i éssers fantàstics omplen els carrers i places de foc i fum. Sé que a Catalunya són molt típics i coneguts aquests correfots en diables, però desconec si a Catalunya Nord també ho celebreu. Així que m'agradaria que en aquest fil de cartes me poguéssiu resoldre aquest dubte. Ja ens ho explicareu. Els dies abans de Sant Antoni, les famílies del poble, de la Pobla, preparen les espinagades, un menjar típic d'aquest municipi per a aquestes dates. Una espècie de panada gran, farcida de verdures i llom o anguiles i cuites al forn. El dia de la festa grossa és el dia 16 de gener, la vetllada de Sant Antoni, i durant el dematí, grup d'amics preparen la llenya i munten els fogrons que encendran el vespre davant de les seves cases. Al migdia, a la colla de dimonis, amb forques i graneres a les mans, persegueixen els joves per tots els carrers del poble i ballen encerclant i burlant-se de Sant Antoni.

0: i és que les llegendes religioses conten que aquest personatge, quan s'havia retirat en el desert, va sofrir la tentació del diable que el volia fer pecar. Entrant en el vespre, els gegants i colles tradicionals del poble fan un passacarrers fins a l'església, on es fan les completes, i el clameter fa el crit de visca Sant Antoni, un crit molt emocionant per la gent d'aquí.
1: Aquest clam, que com a signe d'identitat poblera ha travessat els segles, era i és, senzillament, i ben fort, visca Sant Antoni! Visca Sant Antoni!
0: A la plaça Major, després d'això, ballen els caparrots, una figura que se va introduir l'any 1952, segons conta l'escriptor i cronista de la pobla, Alexandre Ballester. Aquests capgrossos els va introduir solotí Alexandre Cuellar, que en aquells moments treballava de secretari a l'Ajuntament, que trobava també que la festa era massa violenta perquè tothom tirava coets i petards i s'havia convertit en una cosa molt violenta. Per això, inspirant-se amb els capgrossos de la seva ciutat, d'Olot, i per la música també de Jo i un pastor, els caparrots poblers, que són caricatures de personatges d'aquella època, com els humoristes germans Mars, s'han convertit en un dels esdeveniments imprescindibles de la festa. És curiós, això, eh?

0: Després de tot això, les fogueres que comentava abans s'encenen, la torre se can i se mengen les espinagades. I la gent passa la resta del vespre enrevoltant aquest foc i cantant gloses, unes cançons construïdes en quatre versos heptasíl·labs que se canten al so de la ximbomba i que molt sovint són improvisades, tot i que també n'hi ha de populars i tradicionals. Però, com vos podeu suposar, aquest dia, en ses gloses se pot dir de tot i retreure de tot a tothom. Són gracioses. Les primeres referències documentades d'aquesta festa a la Pobla són del segle XIV, de l'any 1365, i són unes festes que han anat creixent i canviant, afegint nous elements, com totes, supòs. Però fins i tot s'han exportat a Catalunya fa més de 30 anys, que el darrer cap de setmana de gener se celebren en el barri de Gràcia de Barcelona, perquè l'agitador cultural pobler, Antoni Torrents, va tenir la curolla de dur-les allà perquè els mallorquins residents a Catalunya les poguessin gaudir. Així que ja ho sabeu, si no podeu venir dia 16 de gener a la Pobla, que vos ho recomano, també teniu l'oportunitat de veure alguns dels elements d'aquestes festes tan tradicionals a Barcelona. Jo ja vos he explicat el que més conec de les festes i tradicions relacionades amb el foc, i ara vos toca a vosaltres. Una abraçada i estem en contacte. Miquel.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. Avui us present una nova càpsula d'art. Instal·lacions i l'espai com a significat. Des de Hangzhou a Santiago de Chile, passant per Sant Petersburg, Tel Aviv, Ankara, Màlaga, Barcelona, Madrid, Bari, Bogotà o Varsovia, fins a un total de 50 ciutats del món han rebut la visita de Van Gogh Alive d'Experience. En ella no hi ha quadres ni el silenci que la contemplació demana. Hi trobareu pantalles gegants de 6 metres d'alçada on es reprodueixen imatges de quadres als sostres, parets i terra acompanyades de música de compositors diversos, alguns del seu temps, d'altres anteriors, com Mozart, Bach o Handel. L'empresa organitzadora, radicada a Melbourne, Austràlia, està especialitzada en efectes especials i pirotècnia. L'experiència té com a objectiu produir una sobreestimulació sensorial mitjançant el moviment, el so, la llum i les imatges de gran format utilitzant la tecnologia més avançada. Els visitants tenen un temps limitat a cadascuna de les sales i el més habitual és veure'ls fent-se selfies. Aquesta aproximació a l'art des de l'espectacle manté estrets lligams amb la deriva que les instal·lacions com a llenguatge artístic han pres en els últims anys. Des que als anys 90 les institucions museístiques internacionals atorgaren a les instal·lacions la màxima categoria com a forma d'art, la seva presència als museus ha estat constant i creixent. També ha estat creixent l'interès per prioritzar la mesura en els objectes i en les creacions artístiques. Així, les instal·lacions són cada cop més grosses, amb objectes sobredimensionats, vídeos projectats en grans pantalles, fotografies de gran format o escultures gegantines. Com apunta James Mayer a la revista Art Forum, aquest tipus d'art està dirigit a aclaparar i pacificar, a provocar en el visitant un wow. Però les instal·lacions no nasqueren per impactar o entretenir. Amb elles es qüestionaren els límits de l'obra d'art, dels museus i de les galeries. L'espai esdevingué un element substancial en la concepció de l'obra i els artistes dissenyaren objectes o estímuls sensorials adaptats a aquell entorn específic. A una instal·lació, l'observador entra a formar part de l'obra, participa d'ella i l'espai pren un significat nou. L'experiència estètica adopta un caràcter immersiu i en sacseja sensorialment, emocionalment i o intel·lectualment. Preservar el valor de l'espai com a tal i la nostra consciència a l'hora de conferir significats a aquest és també una forma de sentir i estar en el món. Una instal·lació no és un disseny bonic o una experiència ociosa més, és una reflexió sobre la nostra percepció del món i les idees.

Quan l'any 1933 Kurt Schwitter, precursor de les instal·lacions, creà Merzbau, diverses instal·lacions amb estructures cubistes, cercava donar a l'espai un significat propi, a cavall entre l'arquitectura i l'escultura. Quan l'any 1967 Pistoletto col·locà una Venus del Milo al costat d'una muntanya de draps, contraposava el valor suprem de l'art a les deixalles, la producció i el consum de la vida moderna. Quan Soledad Sevilla presentà Leche y Sangre, el 1986, parets cobertes de clavells vermells que es pensien a mesura que passava el temps de l'exposició, ens convidava a reflexionar sobre el folklore i la feminitat. Quan Francesc Torres, a Soliloquio de la Felicidad, l'any 2000, concebí una habitació buida de la qual penjaven llums d'aranya en fileres i se sentien intervencions al Parlament, volia subratllar la vacuïtat del llenguatge polític, que s'embolica a la troca en un discurs buit de contingut. Quan Mona Hatoum ens condueix a espais en què hi ha objectes que ens són familiars però que ens produeixen rebuig i esdevenen sinistres, tracta sobre el desarrelament, la família i la migració.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com a la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: La calcinera. Capítol 2. El forn de calç. Excavant l'olla. La calç, com vam sentir al primer capítol, ha acompanyat Menorca quasi bé des de l'època talaiòtica, associada als rituals de la mort. Però com s'elabora? En aquest i el pròxim capítol assistirem a la construcció del forn de calç i donarem una visió general de l'ofici de calciner. L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara us mostraré un poc de dibuix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins. Oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Tronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espany, tots aquests solien dormir a la cova de les Tronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, li deien a ell, i ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren les vespres, almenys eren les 3, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: Un ranxo en el cap davant del qual hi havia el mestre, que era el que tenia, coneixia l'ofici. El mestre era el que transmetia l'ofici als seus treballadors i els seus treballadors se distribuïen la feina en funció de les capacitats i de desconeixements que tenia cada un, de fer per treure pedra o per esporgar una marina i fer els rams de llenya no se necessitaven gaires coneixements, i un poc les feines se repartien en base en els coneixements que tenia cada un. Sí que era un ofici que se transmetia a base d'aprendre del mestre, de repetir els processos, i així és com s'anava transmetent generació darrere generació.
0: Entrem ja en el procés de construcció del forn de calç. Segons l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es tracta d'un procés que des de mitjan segle XIX no ha variat. Així ho explica els 2 volums dedicats a Menorca a les Illes Balears descrites per la paraula i la imatge. Una obra de 9 volums publicada entre el 1867 i el 1888. I si el procés ha canviat, ho ha fet de manera anecdòtica, fins que l'ofici s'extingeix a Menorca amb la darrera fornada de calç el 2020, cuita per Jordi Pons.
1: Per tant, com que encara es manté la memòria col·lectiva de molta gent, és un ús que encara existeix a Menorca, nosaltres vam considerar que era un element digne d'incloure-se dintre del patrimoni cultural i material, perquè encara es manté la memòria viva dels menorquins. Un altre personatge que se fixa molt i que hi presta molt d'atenció en el segle XIX, la importància de secar els a Menorca, és en Lluís Salvador d'Àustria. Era de venir de la realesa, de la dinastia dels Habsburg, que va quedar enamorat de Mallorca a la segona meitat del segle XIX, i es va establir a Mallorca, va comprar una casa a la Serra de Tramuntana i es va dedicar tota la seva vida a una obra enciclopèdica que, dedicada a descriure en tot detall cada una de les illes, explicar la seva història i sobretot explicar les seves costums i tradicions. Els toms de Menorca eren 9 toms, és una obra emblemàtica de la bibliografia balear, perquè és un document de primera ordre per conèixer les illes com eren a la segona meitat del segle XIX. Els toms de Menorca es van editar entre 1890 i 1891 i es van editar en alemany, a Leipzig, Alemanya, amb el títol de, no sé, alemany, Die Balearen und Wortumwelt geschildert. És a dir, les illes Balears descrites en text i imatge. En els toms dedicats a Menorca, dedica a explicar amb molt de detall els oficis artesanals que llavors eren vigents, i dedica una part molt important a xerrar sobre sacals, la importància de sacals a Menorca, i ho il·lustra amb aquests dos, gravats, no sé si es deveix bé, el gravat de la... de l'esquerra és un forn de calç en plena cocció, i la de la dreta és un forn de calç que ja està cuit i que s'està refredant. Després també explica tots els usos que se donava la calç a la Menorca d'aquella època, i és curiós perquè si comparam els mètodes de fabricació i els usos que tenia la calç a Menorca a la segona meitat del segle XIX, veiem que són exactament els mateixos que se van seguir utilitzant fins que l'ofici se perd i fins que perdem el costum d'emprar la calç. És a dir, que va ser uns mètodes ancestrals que es van mantenir immutables fins pràcticament als nostres dies.

0: Primer de tot, s'havia de triar el lloc on construir el forn. Aquest havia de facilitar la seva construcció i el posterior reompliment en pedra. Per tant, o bé se cercaven espais on hi hagués molta pedra, estalviant-se així incòmodes transports, o bé zones de marina amb abundància de branca per encendre el foc i mantenir el forn ben calent. Tanmateix, aquests aspectes es dilueixen en època més moderna, on hi ha una sola condició indispensable, que el forn estigui a prop d'una carretera o vies de comunicació.
1: El primer de tot era... Vos ho explico ja molt ràpid, que no us vull avorrir. El primer de tot era cercar el lloc adequat. Antigament, xer jo, el lloc adequat on construïes forn, no valia qualsevol lloc. La geologia marcava molt, i la presència o no de vegetació també. A Menorca

0: pues, un sistema d'expressió per poder apagar foc i tal. I clar, i el més important és que hi hagi redossa, que els vents no li toquin. O sigui, l'enemic del forn de calç és que si quan estan ses comença a fer bufar vent, ara d'aquí, ara d'allà, malament el tinguin molt protegit, és molt bo de fer que el foc se desviï. Bueno, després hi ha problemes a l'hora de coure.
1: Primer havien de triar el lloc adequat, on poder disposar de pedra i rama. Arribaven a un acord amb el propietari, amb el senyor, l'altre dia amb el senyor, i a canvi d'una quantitat de calç, deien, bueno, doncs aquí, això és un bon lloc per fer calç.
0: De fet, avui en dia, si vas passejant pel camp i si trobes un forn, un clot d'aquest que és el que sembrava per forn, tu veuràs que a prop d'allà hi ha pedra bona i bosc. O sigui, si no tenies aquestes dues coses, antigament, o sigui, no es dedicaven a passejar les coses de molt en fora d'un lloc a l'altre, o sigui, agafaven sempre a prop. I de fet, quan tenien un forn armat, potser l'empraven, jo que sé, un any o dos, i quan, per exemple, el bosc ja l'havien fet net, se n'anaven a un altre lloc. I anaven feient rodatge, o sigui, ja saps. No estaven allà estabilitzats a forn sempre, sinó que potser feien dos anys un, després s'embarataven a 4 quilòmetres més en fora o una altra ubicació i feien feina amb aquell. I anaven així.
1: Per construir un forn de calç, el que necessitàvem són les matèries primeres. Calç s'obté de la pedra calcària. La plataforma surt de Menorca, la part miocènica. Menorca té com a dues èpoques geològiques diferents, i la plataforma surt, la que dona com a resultat les platges amb aigües turqueses que treuen a tots els turistes, aquella imatge idíl·lica de Menorca, és la plataforma miocènica, on la pedra calcària és predominant. Això m'ho deia perquè l'altre material que es necessita per coure un forn de calç és la rama, i per aconseguir una bona flama dintre del forn necessitem molta rama fina per sempre tenir-lo ben encès. Per tant, aquests materials han condicionat molt l'ubicació dels forns al llarg del territori. O sigui, no tots els forns de calç de Menorca estan inventariats ni catalogats, ni uns quants. Seria una feina ingent, perquè a Menorca tenim mils de construccions tecnològiques de valor, mils. Jo he catalogat zones, i mils, no acabarien mai. I sí que trobem que els forns tradicionals es concentren bàsicament en la zona sud de Menorca i a zones on hi ha afloraments de roca calcària i on hi ha, i a prop o dins una marina. Per tant, on hi hagi pedra, aflorament de pedra a la vista, solen estar a prop de penya-segats, a prop de barrancs, molt a prop de la costa, on hi ha roca i no hi ha substrat de terra, però no va de cavall a la terra, i després, sobretot, on hi hagi bosc, per poder accedir a la llenya amb comoditat i facilitat. Bé, no dic això, que aquests aspectes va perdent importància durant aquesta revifada que viu l'ofici de calciner en el segle XX, quan a Menorca s'introdueix els vehicles a motor. Ja en el segle XX, els forns de calç, com aquests, ja és intranscendent que estiguin dins un bosc o dins una zona al nord o al sud. L'important, un dels factors importants, és que estigui a prop d'una carretera. I quasi tots els darrers forns de calç que van estar en funcionament a Menorca estan a prop de vies de comunicació. Primer perquè ja en el segle XX la pedra s'obté de qualsevol banda, la llenya també, s'ha d'un camion i s'ha d'un fins al forn. I en els darrers, en el cas dels darrers calciners que hi ha hagut a Menorca, el cas d'en Jordi, el cas de la família Barraca, ja la pedra la subministraven empreses dedicades a subministrament de materials de construcció, de les pròpies pedreres, i la llenya, professionals que es dedicaven a subministrar llenya, el que fa que l'ofici, certes parts de l'ofici tradicional amb els temps es van fer més àgils, perquè ja no ho ha de fer només el calciner.
2: Per un forn de mida convencional que extreia 2.000 quintars de calç, es necessitaven aproximadament 2.000 feixos de branca d'entre 70 i 80 quilos cadascun. Imagineu un quart del camp de futbol d'Es Mercadal ple de llenya, amb 4 metres d'alçada amb feixos. I és que si un quintar equival a 40 quilos, 2.000 quintars de calç equivalen a 80.000 quilos, i per aconseguir-los es necessitaven 50 feixos per encendre el forn i la resta per mantenir el foc encès.
1: El pas següent era recull la llenya. Tot això se feia a mà, òbviament, se duia a mà,

0: Pues a poc a Menorca es va introduir els animals. A Menorca, la introducció de carruatges va ser una època molt moderna, fins al segle XIX no hi ha carros a Menorca, tot se feia a mà, dalt un ase, i després ja se fan camions i en vehicles. Menorca està molt traçada fins a època relativament recent, per això que els mètodes d'elaboració han estat molt artesanals fins fa molt poc. Una vegada tenien la llenya a punt, venia la feina d'extreure l'espadrenya. Això se feia manualment. Aquí tenim una relació. Jo, que treballava al vaixell per l'enciclopèdia, volien recollir molt la terminologia de les parts del forn, dels noms, de les eines, del tipus de pedra. Hi ha tota una terminologia que defineix l'ofici. Aquí vaig tenir un poc les eines, les malles per pal, que abans ho hem explicat un poc, el pic, que empraven manualment per extreure l'espadrenya. Tot això es feia manualment. En el segle XX se va començar a introduir la dinamita, i després ja les excavadores, i amb un camió, amb un... Ja, els darrers calciners ja ho feien amb màquina.
1: Bueno, lo primer, antes de partir, és de tenir prou llenya replegada per si has de mastí per coure el forn. No te diré les tonelades exactes, però moltes. Sí, nosaltres ho fèiem més o menys a ojo, sabíem el puesto que teníem i uns com havien de ser de grossos, perquè se necessiten moltes tonelades de llenya per coure les pedres. La recuida, pues, moltes vegades solíem aprofitar gent que ens coneixia, que anaven d'esporgar pins i això, ens deia, allà faran rama, si la voleu, pues, nosaltres anàvem a cercar-la. Després també els palers que has d'usar i tirar, això, que és llenya que no està tratada de res, també va bé, fa un foc molt, molt viu i molt, molt bo. I amb això era el que emprava. Un temps també emprava quan hi havia la serradora de l'o que estava en marxa, pues els retalls aquells de la serradora, que eren retalls de pi, pues allò també solíem emprar. I sobretot pi. El pi és el que fa més gala de tot. O sigui, el forn el que necessita és gala, que el foc es pugui repartir entre les pedres, que hi hagi una quantitat de gala grossa. O sigui, no necessitàvem un caliu, nosaltres necessitàvem flama. O sigui, si el foc no envolta la pedra no cou. És flama. Necessites cosa que faci molta flama.
2: Per coure el forn havien de fer feixos. Pues manaven sa marina neta. Per això no hi havia forn mai. Perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos. No hi havia forn mai. Mai. Per què? Perquè sa marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, pues allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó, que havien nitroclòrids. I resulta que la rama se feia picon i allò se feia de tot. El picon, pues, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camisa.
3: El següent pas és l'excavació de l'olla. L'olla és un gran clot circular d'entre 6 i 10 metres de diàmetre i entre 1,80 i 2 metres de profunditat, on s'hi dipositava la branca. Hi havia forns que fins i tot arribaven als 4 metres de profunditat. Antigament s'empraven càvecs i aixades per excavar l'olla, les quals es van substituir passat el temps per eines més modernes o maquinària que facilitava la feina.
0: En relació amb el procés, mireu, això són els tipus de forn que s'empraven a Menorca. El procés era molt complicat, i era una feina que requeria molta força física. Després venia la feina de fer el forn. Els forns eren d'aquest tipus, eren una espècie de clot, l'altre li deien solla.
1: Sí, el forn de calç, el forn en si només és esclot, un clot redó o semirredó, amb una portalada i allà dins se munta el forn. Se munta el forn amb les pròpies pedres calisses o vives, el que li volies dir, que és el que se converteix en calç.
2: Quan jo me vaig venir i quedar, ja dic, vaig fer de calciner, perquè vaig anar amb el xifoner, allà que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor i anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que dius, si te fugies es picot, ara més fuig un collon. Dic, cony, dic, per què no li llogues el comprensor en el Rafael del Forn, que era el primer que va dur? I jo agafo i dic, lloga-li el comprensor. En aquest, sense homo, perquè si no havies de pagar l'homo també. Diu, tu es comprensor només. Dic, en un dia, dic, jo te faré prou forats per tots any, per fer els barrubins i tot això. I va acceptar. Els barrubins eren explosius per rebentar la pedra. Fèiem els forats de, per fer... Hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí, a Cala Mitjana. No? Després covien el forn i tot això.
3: Una vegada fet el clot, la paret circular resultant es predava amb pedres grosses de la mateixa pedra calcària. En època més moderna es va emprar pedra d'esmolar perquè no es convertia en calç. Aquesta era una casta que servia per esmolar i polir estris instruments de tall. També es feien servir missons de terra cuita, és a dir, rajoles que servien per fer les voravies i que eren molt més resistents al foc. Aquesta paret pujava fins a tall de davantal, com s'anomenava el tall de terra de l'olla, i per fer-la més resistent i tapar totes les juntes existents entre pedra i pedra, es recobria amb fang de terra, argila o calç per tal que no passés el foc.
0: Després aquest clot s'aparedava, se feia com una murada, que sobresortia per damunt del clot.
3: Una vegada aparedada l'olla, arribava el moment d'alçar la volta. Però abans s'havia de donar forma al pedreny, diferents pedres de diferents tamanys que servien per muntar aquesta falsa volta. Pedres que reben el nom de llambordes, que són les més grosses, i els llambordins, que són les més petites. Les primeres s'empraven per començar a muntar la volta, i els matacans i matacanets servien per reforçar el mur de volta. Tota aquesta pedra es convertia també en calç.
0: Després venia la feina de donar la forma a la pedra. No bastava qualsevol forma, no. Això, a la primera xerrada, no ho han comentat, no. S'havia de donar forma a la pedra. I això també ha creat tota una terminologia que dona cada pedra, per la forma que té un nom. Entre els xerrats dels matacans, hi havia els matacanets, les llambordes, els llambordins, el reble... Cada pedra tenia un nom diferent, perquè cada pedra, en funció d'on anava, havia de tenir una forma i unes característiques concretes.
2: Pues també feia, el pedreny també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar-lo, que hi havia llambordes, hi havia de... no sé què, li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò... fer llambordes, pues, havies de saber picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
0: Bé, en relació a l'esforç de calç, dic que de Menorca, si podem fer comparatives amb el que donaven esforç de calç d'aquí, un forç de calç d'unes mides convencionals, podien arribar a donar entre 50 i 70 tones de calç, per lo que es necessitaven, com a mínim, entre 100 i 150 tones de pedra calcària. I segons el que m'han contat els calciners que ho han viscut, necessitàvem per fer un forn de calç unes 80 tones de rama. 80 tones de rama fina són... és molta rama, són molt de feix, és a dir, que es necessitava molt de material per poder fer coure un forn i aconseguir aquestes quantitats de calç. Sí que els forns més grossos de Menorca, per exemple, els forns que hi ha en el lloc de Salbufera, el Mercadal, podien arribar a produir entre 100 i 150 tones de calç amb una fornada. I el cas d'en Jordi, Pons, el darrer calciner, ell m'ho va contar, jo entre que començava a preparar el forn i podia ja comercialitzar a secals, necessitava com a mínim 2 mesos. Era una feina molt solitària que feia ell. I feia un parell de fornades en l'any, és a dir, que produïa molt poca calç. Deia que per coure-lo necessitaven entre una setmana i 20 dies, no sé, a Menorca el procés és més llarg, per tant, havien de valer-lo durant més temps. I produïa, cada fornada produïa entre 50 i 60 tones de calç. Dues tongades són unes 120 tones per any. La calç ha estat un material tradicionalment molt barat, molt assequible, i per això crec que tothom, amb tanta feina i tant d'esforç, va decidir deixar-ho anar.
3: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, en Jordi Pons, darrer calciner, i en Celso Taboada, antic calciner.

que estableix lleis per impulsar més egoisme, eliminant tot l'autodeterminisme. I és bé comú subordinar per grans fills de puta. No estudeu arets, la puta economia es queix, va bé. Me n'en fot si destros vides, les classes altes no es poden veure ferides, no. Ho hem de defensar en reformes genocides superiors.

0: una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Radio Far. Radio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podem recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

sona, enriqueix aquesta estona, aturant el pas del temps. Les parets tortes de...

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit-K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: aquí, en nosaltres.
1: Bueno, és ple, és meu, eh? va ser una sorpresa que me volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja de totes t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també. Vull dir, des de... segurament és el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyot i Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Va, hi ha qualque excepció, eh?
0: Res, abans d'entrar en Pinyot i Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: pop... Feixerat dels anys 60, de sol, quan tu tenies...
1: Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra... I per Pasqua, al cap de 3 mesos, jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu, la guitarra està bé, vull dir, poses els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui, amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir a Lara Pons avui amb tots vosaltres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té moltes ganes de fer moltes coses, amb un estil que ja li comento que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ella és qui ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fet molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contareu com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que em fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te recordes? Alguna cosa així? Sí,
1: sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, em vaig interessar que m'ensenyés quatre acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i em vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà van començar a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera, me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posant-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar a meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? un escrit de notes d'aquestes per treure totes
0: coses que tens dins, sí.
1: I vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar, i quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó, i m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no,
0: ostres.
1: És meu, la gat de feix, se m'ha quedat a quadros, en plan...
0: Vas fer una lletra, te'n vas fer una música, i li vas cantar, ostres, jo no tenia collons, jo em fa molta vergonya.
1: Jo em fa molta, molta vergonya, vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai, davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant de gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Clar, però jo al principi no li havia dit a ma mare, que era meva.
0: Va ser
1: clar, jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, vaig dir, bueno... Però sí, jo sóc amb aquest aspecte... Sembla que no, però pas molta vergonya i hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent no te jutgi o pensi o no sé què.
0: També. Ja.
1: Però mira, al final, el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent. I quan la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves... I això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys.
1: Bueno, en els 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any casualment, que en el carrer deixaven tocar, així... a qui volgués, sense... I jo vaig anar un dia, van dir, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar allà, jo en sa guitarra amb un pare, ni amplificada ni res, sense micro ni res, jo en sa guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys. I vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú. Era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, me sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, no? Va estar bé, però...
1: I just allà, sí, allà va passar, doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix en el bolo que m'hagués deixat el micro Pues jo a mig camí de Mercadal telefonant en Paolo, Paolo, que m'he deixat el micro, vinga, torna cap a... Ves a l'O,
0: no?
1: Que hi viu a l'O. Ves a l'O, jo te'n deixo, no te preocupis. I sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà, m'ha fet gràcia, allà que dic els veteranos, que en jo també m'us passa. Sí, aquest estiu m'ha deixat el micro també a casa, en plan, ets gilipolles o no?
1: Però si fa 5 micro, anys que faig concerts...
0: Jo fa 20, tia, i vaig telefonant el meu, també el meu mentor, el meu padrí, en Jou Mina, que estava per Calambós, dic, Jou, no t'ho deus sobrar el micro. I diu, clar, que sí, vine aquí, tio, no passis pena. I me va salvar la vida, però mira, m'has fet recordar.
1: Sempre m'ha dit, mare, és que no hi ha dia, mira que fas concerts, jo has fet concerts, eh? No hi ha dia que no passi algo. Ah, sí. Algo, sempre passa algo.
0: Ah, una corda, un cable, sí. No sé què, m'ha quedat de mal. Sí,
1: ara
0: sí,
1: no sona.
0: Comences a fer concerts en directe, de vegades, 2019-2020, sí. Època rara per començar a tocar sí. En directe, però bé, i què tal l'experiència de començar? Comences tocant ja temes teus des del principi, bueno, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com va la cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí, sí.
1: Sí, m'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és.
0: Vale.
1: Però venen a escoltar, tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, te toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent me diu, ostres, que el teu primer concert, el teu primer desó de contacte, sigui...
0: Ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant...
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu...
1: Mira,
0: tu
1: jo sa idea... Jo no sóc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar la guitarra que meva i en gent que me va dient cosetes i poc més, i tampoc ja no li fixo les hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués la guitarra, me despreocup, i cant, i ja està. Però no trobava. Al principi ja. Vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar, clar,
1: o no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, vale, no, és un punt més de collons, per part teva, per l'expressió. Sí. Presenta't temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no, si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquests secret concerts, i també comences a gravar alguna cosa amb ells, o com
1: a partir del primer secret concert, en Paul me va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústica i gravava les guitarres.
0: Sí?
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final,
0: 2019-2020,
1: vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà, van deixar el puesto, i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja, amb cançons pròpies, i vaig començar a tocar versions, perquè no puc...
0: Per omplir repertori.
1: Per omplir repertori, bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Vale. Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies, tot i ple.
0: Sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria per venir al concert. Sí, sí. I a partir d'allà, pues, això pot ja passar 2020, quarantena. I ells, amb Paul i la Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava...
1: I també me convidaven, vale. I vaig fer algunes cosetes així, després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer un, es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a repartir un poc espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar... Doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui i anàvem per els pobles de Mallorca, i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Jo, que guai!
1: I va ser molt xulo. O sigui, en total, tal vegada en Sain van fer 10 concertes o així, però... Va. Molt xulo. I després ja, doncs, més que d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale, vale. Hosti, és una... forma de començar la carrera super diferent de lo que de les entrevistes que faig, ja no, allò, tipo, per allà estirar 3 hores, 3 anys al local, fent te van muntar un grup, després no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups. Jo faig tot al revés. Jo vaig començar tot sola en cançons pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer.
0: Sí.
1: Que no m'ho va agradar i li vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i ens estiu també els hi dic, els contactes que tinc, els dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo me la DPM, telefoneu, cap problema, però de sota ni dies fixos...
0: Anar cada puto dijous a assistir a Calambocs no te fa gana, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, sóc un poc exquisit amb això.
0: Bueno, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també m'ho puc permetre, seguint mestre i tinguent assistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: Bé, has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Bueno, estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca, pròximament, que vulguis o tinguis o te faci ganes dir, o es pugui dir, o alguna cosa?
1: Sí, bueno, ara programades no en tinc gaires. De fet, ahir em vaig fer... Bueno, en tenia dues programades, però de cara per Nadal, que segur que surt alguna més...
0: Vale.
1: M'han cridat, ara no sabré dir el nom, però és una focatxeria que han obert
0: a Ciutadella?
1: Sí.
0: Anar a la canya, jo també.
1: I m'han proposat ja veurem, no hi anem mai.
0: Va.
1: I era per provar, i dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
0: Alguna cosa sortirà, bueno, estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles, aquest primer tema que hem escoltat abans de començar l'entrevista, Quatre Vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres? Hi ha una evolució en el teu estil o alguna cosa així?
1: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema de producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar, jo durant aquests 5 anys he anat creant cançons.
0: Sí.
1: I jo els canto en els meus concerts i a la gent els agrada. I jo pensava, jope, quina ràbia no, que no els puguin escoltar, no? Quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les. Era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmitia també i tot això, i vaig dir, ara ets la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això, i vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no me va acabar de convèncer, estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura, que no era el que volia i tot això, i vaig tornar aquí, i más vale viejo conocido que nuevo por conocer, li vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, ho regravam, aprofitant el que puguem aprofitar, i avanci, després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
0: Vale. Va, mira, tinc aquesta visió de dir, mira, jo, això que... les ganes de treure alguna cosa que no te puguin dir, ostres, que això no, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer, està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió, i estàs content amb aquestes Quatre Vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un Cafè, que te'l vas treure aquest estiu, i que també tenim la intenció de treure un altre EP, o com vas a cosa?
1: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar tenint temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot el disc. Bueno, és un disc perquè són 10 cançons.
0: 10 cançons. Així. En físic o...?
1: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD... Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte. Realment, jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, de un cafè...
0: Sí que et recullis per allà, sí.
1: Obridors d'aquestes cerveses en mà amb el meu logo... Coses útils.
0: Al final, un CD és el mateix, però un CD no cal que es quedi a una estanteria i ningú l'emprarà, perquè al final escoltes gent per Spotify...
1: Algú útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final... Jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no recuperaré més.
0: Bueno, no fiques pasta en això.
1: No, no, o sea, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues, anar
0: claro.
1: Pues, remuntant alguna cosa, pues, millor.
0: Per seguir fent, per seguir fent cançons i per seguir reinvertint amb aquestes, gravacions.
1: Sí,
0: i aquestes
1: al final, coses. Quan no és una guitarra es compra un no sé què, quan és una...
0: M'ho dius, m'ho comptes.
1: Cada dos per tres estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
0: Pues res, ara ja ho tindríem. Vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en el podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en el podcast, són els més rockeros i tal, però bueno, una lota que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant estem molt de camí bombant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses, i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, un cafè, i res, gràcies, Lara.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. Radio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per a devora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: O sigui, ell era pagès, però era... la torre aquesta era dels ducs de l'Almerald, aquí eren tot seretat, i era el majoral d'ell, de seretat, saps? Ell no era pagès, era pagès sí, però ell tenia molta gent, molt de missatges que estaven en el seu... Ell donava ses ordres. M'encantava el lloc aquell, nosaltres n'anàvem molt... Bueno, hi havia la casa de pagès, que estava molt bé, després hi havia el casat del senyor dalt, que era un palauet, com aquell que diu, en aquell temps. I ara està. Hi havia un camp de tennis, un altre jardí, i no, ens agradava molt. De petites aniria a jugar allà. Sí, no, nosaltres, la duquesa, diguéssim, la darrera que hi va haver, sabia, se va morir, cada any l'anàvem a veure, nosaltres, perquè... amb ma mare es havien fet molt, eren d'on i ve de la mateixa edat, bueno, sí, però més o menys. Era un temps molt diferent, després no ho sé, i en altres també. Després, quan ella va tenir ses fietes seves petites, bueno, ses majors, hi havia l'avi meu i una tia que estaven allà, perquè nosaltres ja estàvem més mitjorn. I nosaltres els estius anàvem allà en cuidamós, no, perquè tenien ses seves criades, però jo pensava, si podem anar allà, anarem a la platja, perquè clar, després a la platja no hi anava ningú.